0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Paret volia una casa.

vespa, potser no és hivern. Em crema la gespa i ella no s'entera perquè no m'entén. Em cremen les pedres,

0: Ara Joarels, a Salses, 95.
1: Rosselló, Vallespín, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

quan la lluna va fent ones i el matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

es cansa mai. Novembre, tardes vermelles, vesperon, més entranyable, és el meu pati bonic.

0: Radio Arrels, el Soler 95.
1: Us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana. Vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar amb bolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana tastada a la babalà per qualsevol cortesà.

frases com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobra

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

estrelles s'han pensat. La tardor no té donzelles i els meus cants

0: pluja on
1: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

troba finalment un lloc per aparcar. A 5.000 quilòmetres d'allà, mor un ànec amb el seu somriure estúpid d'ànec. T'estimo, truita.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

Radio Arels, Abibes, Butente Butpundos.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Els ulls clavats a l'horitzó

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que ahir el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó, amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu de Munt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Arres. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
5: Ràdio Arrels, a Elna, 95.
0: Ràdio Arrels, 100% en català.

Miro dalt del cel i veig una mica de llum al començar, a l'acabar. Puc trobar un munt d'excuses més per seguir endavant, com si res hagués passat

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

baixo les mans del volant. Busco un nerviós de pistola.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Petites veus d'Arrels.
2: Bon dia, em dic Gabriel, tinc 9 anys. La meva escola és l'escola Arrels Cassany i jo m'agrada molt l'estiu perquè podem anar als càmpings.

si amb la dona ja no suportes l'avorriment. Sols et demano que m'escoltis.

seny, el mentider. Com el seny li va fer aquest infern, quan a cada desig li deia demà tindràs temps encara.

fa escarni del cos llaurat pels anys. És vell, prou que ho sent, és vell, prou que ho sap, és vell, prou que ho nota, és vell, prou que ho sent.

0: Escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels, el vostre programa matinal d'estiu. Soc la Lòria de Pinyer i ens seguirem fins a les 9. Però abans de tot, la meteo de l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que allí el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals no núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escaró, 20 a Sant Feliu de Munt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Arres. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
0: Tornarem a trobar la meteo de l'Enric Balaguer a la mitja hora. A continuació, en Remi Casanovas ens presentarà el primer diploma de BAFA en català impulsat per Òmnium Catalunya Nord.
4: Radio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Radio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Llengua a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Òmnium Catalunya Nord ha impulsat aquest any la creació d'un diploma BAFA en català. En parlem ara amb en Remi Casanovas, que justament ha pres part en aquesta creació. Bon dia, Remi Casanovas.
4: Bon dia.
3: Quines són les etapes d'aquest BAFA?
4: Doncs el BAFA té tres etapes. Una primera part, que és teòrica i que es fa aquest agost, que té un cost de 400 euros. Després, durant tot l'any, hi ha unes pràctiques amb el suport de la Ligue de l'Ensenyament. I l'última etapa, que també és pràctica, es fa en internat el proper abril. I gràcies a l'experiència de la Ligue de l'Ensenyament, els menors de 25 anys podran rebre un ajut de 200 euros de la CAF per a cada etapa del BAFA.
3: Però qui va tenir la idea de la creació d'aquest BAFA i per què?
4: La idea l'ha tingut Òmnium Catalunya Nord, doncs, amb la col·laboració de la Lliga de l'Ensenyament del Departament, que han impulsat aquesta formació per respondre a la manca d'una oferta de lleure en la nostra llengua durant tot l'any aquí al Departament a Catalunya Nord.
3: I va ser complicat això a posar en plaça o no?
4: Sempre són coses que s'han de preparar durant molt temps, que no sabíem si tindríem el suport de tothom i si sabíem fins i tot si es podia realment fer, però ha estat una cosa que a poc hem tingut la confirmació que fer un BAFA en la llengua d'aquí del departament es podia fer.
3: I doncs sabem que el BAFA és en català. És que és obert a tothom? Això, o
4: BAFA
3: és només obert als catalanoparlants?
4: El BAFA està obert a tothom. Després, la formació, evidentment, estarà en català, perquè l'objectiu és formar animadors que tindran les competències i els diplomes necessaris, doncs, per oferir activitats en català.
3: Doncs la gent que s'inscriu, que no parla català, imaginem, podran aprendre la llengua fent el BAFA.
4: Sí i no, perquè l'objectiu tampoc és aprendre la llengua, és a dir, s'han de tenir unes bases, uns coneixements bàsics del català, perquè l'objectiu doncs, és formar animadors i no aprendre la llengua.
3: Com hem dit, el BAFA és obert doncs, a tots els centres de lleures i tot, i el que no concerneix l'escola, finalment.
4: No, el BAFA, la gent que serà titulat amb el BAFA, doncs serà gent que proposarà tot un conjunt d'activitats extraescolars per a la gent jove, els infants, doncs activitats que avui existeixen en francès al departament, doncs que es proposaran en català.
3: Moltes gràcies, Remi Casanovas, que has participat a la creació d'aquest BAFA en català.
4: Moltíssimes gràcies.
3: D'aquí poc, la crònica dels 100 anys del Fets de Prats de Molló, presentada per l'Enric Balaguer. Però abans, música, Baston de Zaza Fournier.
5: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa

0: L'any 1922, Francesc Macià crea el partit Estat Català. El 1923 s'exilia a Perpinyà a causa de la dictadura de Primo de Rivera. El 24 instal·la les oficines de l'Estat Català a prop de París.
1: El 23 de juliol de l'any següent, el 1925, el butlletí oficial d'Estat Català ja anuncia l'emissió d'un emprèstit que volia recaptar 8, quasi 9 milions de pessetes volien recaptar. I per què volien recaptar aquests diners? Doncs ja perquè està organitzant pla per envair Catalunya i alliberar-la de la dictadura de Primo de Rivera.
0: I aquest emprèstit, que jo sapigui, no es fa, evidentment, a Espanya.
1: No, s'imprimeix a París.
0: S'imprimeix a París.
1: Hi ha la factura, a l'Arxiu Nacional de Catalunya encara hi ha la factura, que ara no et sabré dir l'import, del cost d'impressió. S'imprimeixen emprèstits de 25, 100, 500 i 1.000 pessetes. Que, curiosament, ara, per fer aquest centenari, Casa Macià, hem fet una edició facsímil d'aquests emprèstits.
0: Molt bé, molt bona idea.
1: Emprèstit Pau Claris era el nom. Però, dels prop de 9 milions que volien recollir, es calcula que en recullen 4 milions de pessetes, estem parlant.
0: Mm.
1: De l'època, ja eren diners, però no tot el que feien falta. Tot i així, cal dir que la gran majoria d'aportacions econòmiques són rebudes pels catalans que hi ha a Amèrica, Centroamèrica i Sud-amèrica.
0: Mm.
1: La diàspora catalana que hi havia en aquell moment creu moltíssim en Macià i són els principals recaptadors de diners o de compra d'aquests emprèstits per tal d'ajudar l'operació.
0: Suposo que en aquesta diàspora hi ha també molts exiliats polítics, no?
1: Sí, exiliats polítics i també exiliats econòmics, també exiliats de tota mena, des de els catalans que hi havia ja a Cuba, abans que Espanya perdés a Cuba, etc. No? Hi havia ja creats orfeons catalans, entitats catalanistes, en fi, hi havia tot tipus de món associatiu català en aquesta diàspora catalana a Amèrica. Tot això, en el mateix any 1925, què fa Macià més a més? Se'n va de viatge a Rússia, a Moscou.
0: 1925, a Rússia.
1: Exactament. A la vegada que es fa aquest emprèstit Pau Claris per recaptar diners, fa un viatge a Rússia, a Moscou, l'ajuda un famós conegut comunista català que es deia Andreu Nin, que més tard va ser matat pels propis comunistes, cosa que no els agrada mai reconèixer, però aconsegueix, en Nin aconsegueix que en Macià es pugui reunir amb els principals dirigents d'aquell moment. Què buscava Macià a Moscou? Doncs, evidentment, buscava diners i soldats. Diners per munició, armament i soldats que l'ajudessin. Els dirigents del soviet rus d'aquell moment li diuen que sí. Ell presenta un informe molt extens, que s'ha publicat ara l'any passat, on descriu perfectament tota l'estratègia política, quants soldats pot haver-hi, quanta gent dels sometents catalans es podran unir a la revolta. En fi, tenia un pla militar totalment planificat per convèncer a Rússia.
0: És a dir, que tenim un militar que finalment va veure els comunistes, que això per mi no quadra massa.
1: Sí, quadra perquè, curiosament, en Macià era la persona que podia asseure en una mateixa taula els anarquistes, els comunistes, els sindicats, la gent del centre catalanista i la gent fins i tot una mica de dreta catalanista, perquè posaven el país per davant del seu propi partidisme. I és veritat que amb les relacions a Irlanda, a Rússia i amb Amèrica està ja engegant la planificació del que volia fer. Per tant, anem ja de cara al tema de Prats de Molló. Vam citar també la seu d'Estat Català que tenia a Bois Colombes a París, però ja un any després trobem que Estat Català també tenia altres locals, altres centres d'operació. Tenien un a Tolosa, allà ho dirigien Roc Boronat i en Juli Figueres. A Perpinyà, un altre centre també, que dirigia l'Artur Coromines i en Josep Esparc. Després parlarem d'aquest Josep Esparc. I que aquests dos centres actuaven com a llocs de reclutament dels voluntaris per fer de soldats. I d'aquests també depenien altres grups, una Costoja, una Vilarosa, o Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Andorra. Per tant, va creixent el nombre de llocs, d'espais on es va reclutant tots els voluntaris que volien formar part.
0: Es fa una xarxa a tot arreu.
1: Sí, sense Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni res. Hem de recordar aquell moment on tot es feia o per carta, o per telegrama, o pocs tenien telèfons de campanya. Mm. Que sí que en tenien, sí, també, sí, telèfons tenia, de campanya. Sí. Per tant, en Macià i els seus col·laboradors van formant aquesta mena d'exèrcit entre desertors i exiliats, perquè el jovent, majoritàriament, no volien anar a la guerra del Marroc. Era així. Mm. Quan eren cridats a files per enviar-los cap al Marroc, molts d'ells optaven per passar la frontera una altra vegada, per travessar l'Albera i allistar-se a la tropa d'en Macià, per dir-ho així, no? Per tant, ens trobem que va creixent el nombre de persones implicades, no es recapten els diners, els 9 milions que volien recaptar amb l'emprèstit Pau Claris, però, tot i així, Macià va tirant endavant. Ell diu que ja aniran sortint les coses. Nomena lloctinents ja d'organització militar, nomena en Josep Bordes de la Cuesta pels temes polítics, en Carner Ribalt i Ventura Sol per les de propaganda i publicitat, en Josep Rovira i Canals i Martí Vilanova, els germans Morella, en Joaquim Carrió, en Roc Boronat, Ferran Arqués per totes les accions militars. I a l'interior, a Catalunya Sud, se n'encarregaven de captar voluntaris en Jaume Aiguader, que més tard va ser batlle de Barcelona, i Amadeu Bernadó. Per tant, no era una operació romàntica com alguns historiadors a vegades han volgut fer veure. Sí. Era una operació ben planificada, ben organitzada i que tenia molt clar els objectius.
0: I militar, amb una organització militar.
1: Sí. Per combatre una dictadura militar s'havia de fer amb una organització militar. Com que no acabava de tenir molts més diners i també dificultat per trobar armes, la majoria d'armes que poden comprar acaben sent utilitzades de la Primera Guerra Mundial a través d'antiquaris, de brocanters i de venda de segona mà, diguem-ne. Aconsegueix que s'hi uneixin uns 60 voluntaris italians que ja havien estat lluitant en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, i per tant aquests soldats italians, aquests mercenaris, què aporten? Aporten un coneixement de com fer el soldat a un jovent català, moltes vegades inexpert, que potser venien de treballar a la mina, a la pesca, al camp, o en el que fos, per dir-ho així, no? D'aquests voluntaris antifeixistes italians, els més noms són en Ricciotti, en Garibaldi i l'Arturo Rizzoli. Aquests són, sobretot, els que fan d'instructors militars.
0: D'on ve aquest lligam amb els italians, aquesta connexió amb els italians?
1: No està massa clar, però és evident que aquests exsoldats de la Primera Guerra Mundial es anaven oferint, contractant-se que els lloguessin per fer accions, activitats, on fos, i d'alguna manera suposo que a París contacten amb la gent de Macià. I per tant, en Macià, veient que a ell li costa acabar de formar la seva gent, hi ha alguna foto, fins i tot, que es veu algun jove fent pràctiques amb un pal d'escombra, com s'havia de posar dins de la trinxera, i com si el pal d'escombra fos una escopeta. Per tant, imaginem-nos, costava formar a la gent. La qüestió és que és l'experiència de fer de soldat el que li porten aquests mercenaris italians dins de la seva organització.
0: Era el tercer capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Cada dia l'Albert Noguer ens parla de l'actualitat del planeta amb la crònica CO2. Avui es parlarà del mar Caspià. La tindreu d'aquí uns instants.
3: Radio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: El mar Caspià, un gegant que s'asseca. Bon dia. El mar Caspià, la massa d'aigua tancada més gran del planeta, retrocedeix a un ritme alarmant. El fenomen, provocat pel canvi climàtic, ja transforma el seu entorn ecològic, humà i geopolític, fins i tot. A la seva conca, compartida per l'Azerbaidjan, l'Iran, el Kazakhstan, Rússia i el Turkmenistan, hi viuen uns 15 milions de persones dependents de la pesca, la navegació i l'explotació del petroli i del gas. Però el mar que el sustenta es retira en alguns punts, la línia fins i tot s'ha desplaçat de més de 50 quilòmetres, convertint zones húmides en deserts i deixant ports i infraestructures sobre terres resseques. Segons un article publicat a The Conversation, les aigües que reculen ràpidament transformen la costa nord del mar Caspià en extensions àrides de sorra seca i els ports de pesca es troben a sec mentre les companyies petrolieres draguen canals cada cop més llargs per arribar a les seves instal·lacions offshore. El descens, que ha arribat a superar els 30 centímetres anuals des del 2020, és atribuït a l'augment de l'evaporació i a la reducció del cabal dels rius, especialment la Volga. Els models indiquen que, fins i tot limitant l'escalfament global a 2 graus, el nivell podria baixar 10 metres respecte al de 2010 en l'escenari actual. La pèrdua podria arribar als 18 metres. El nord del Caspià és especialment vulnerable. Una gran part del seu fons no supera els 5 metres de profunditat, de manera que petites baixades provoquen grans pèrdues de superfície. L'article de The Conversation assenyala que una davallada de 10 metres deixaria al descobert més de 112.000 quilòmetres quadrats de fons marí, una extensió més gran que la d'Islàndia, per exemple. Les conseqüències ecològiques serien enormes. 4 dels 10 ecosistemes únics del Caspià podrien desaparèixer. Aquesta regressió recorda la catàstrofe del mar d'Aral. Els fons marins exposats podrien alliberar pols tòxica amb riscos per a la salut i per a milions de persones que viuen a la vora. Els costos econòmics s'eleven ja a milers de milions de dòlars, mentre el corredor mitjà que connecta la Xina i Europa es veu amenaçat per la pèrdua d'accessos marítims. Els 5 estats riberencs intenten adaptar-se amb nous ports i vies de navegació, però les obres aquí poden entrar en conflicte amb les àrees de conservació.
3: Abans d'arribar a 2 quarts, escoltem música. La versió catalana, Els amants de Sant Joan, cantada pels Catarres.
4: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrel.
1: Són les 7:30, escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrel. Per ara, l'Enric ens parlarà del temps que farà avui.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrel.
4: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que allí el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó, amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui: 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu d'Amunt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Ares. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 16 de juliol del 1972 neix Carles Belda. El cantant i acordionista de Sabadell ha encapçalat moltes formacions i molts projectes musicals com Pomada, Mesclat, El Belda i el Conjunt Badabadoc o encara Fetus. De formació és pianista, però va descobrir per atzar l'acordió després de comprar-ne un als Encants. És un amant i aficionat de la rumba, dels garrotins i també de la música d'arrel. Escoltem ara un tema dels Pets que el Belda i el Conjunt Badabadoc han versionat: Pantalons curts i genolls pelats.

0: Fins aquí pantalons curts i genolls pelats dels Pets, però versionats pel Belda i el conjunt Badabadoc.
1: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
2: Radio Arrels.

Acabeu d'escoltar Care de Jocs Florals de Joan Masdeu. A continuació, les dites d'arrels. Es parlarà avui d'una dita del mes de maig relacionada amb la calor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una dita del mes de maig, em sembla que relacionada amb la temperatura, no?
4: Sí, perquè sempre se pensa que a partir de l'abril, al maig, tot això, sempre s'ha acabat l'hivern i no. I al maig, per exemple, això ho deia també la padrina, deia, no hi ha bon maig que el cavall tremoli a l'estable. Volem dir que sempre al mes de maig hi ha una revifalla de fred i el cavall tremolava dins l'estable.
3: El cavall és un animal que passi especialment fred? O...
4: No ho sé. No, em sembla que són força resistents, justament, els cavalls, perquè sovint se'ls veu a la muntanya, passen l'hivern a fora. Són força més resistents els cavalls que les vaques, per exemple.
3: Per tant, si el cavall passava fred, és que...
4: Sí, devia fer...
3: devia fer problemàtic,
4: una grossa fred, sí.
3: Ara estem aquí al conservatori de l'Associació Terra dels Avis i tenim tot d'estris al voltant relacionats amb els cavalls. No sé si ens pots explicar una mica algun d'aquests estris per què servia.
4: Bé, aquí tenim tota la part dels arnesos, dels cuiars i dels arnesos, ja en tenim força, perquè primer hi ha diferents cuiars, n'hi ha que són rodons, que permetien passar, per exemple, sota els arbres, i com això s'agafa pas, n'hi ha que fan la punta, la majoria fan la punta, d'altres fan una punta força alta, que anem més aviat cuiars per, com dir, de cerimònia o coses així, per fer amb un aspecte estètic important. És a dir, que totes aquestes eines i els arnesos, no solament hi ha una utilitat, sinó que també hi ha una part de representació.
3: Clar.
4: És com si diria una botura avui, hi ha la furgoneta i després hi ha la botura més de luxe, no? Doncs és exactament això, és exactament igual.
3: Els cavalls aquí al Rosselló eren per treballar al camp o eren més per transport o una mica ho feien tot?
4: No, tot. És a dir, que el cavall al Rosselló, a la part baixa, ha substituït els bous. Segurament cap al moment de la Primera Guerra Mundial, és a dir, que hi havia cavalls també abans, més que hi havia força bous, perquè els bous són ferrenys.
3: Clar.
4: I llavors se va passar el cavall, evidentment se van conservar també les mules i els matxos, sobretot a les muntanyes, i els burros, que a les cases hi podia haver perfectament dos cavalls i un burro, perquè hi ha coses petites que el burro podia fer. Doncs és per això que hi ha cuiars que són petits, que són cuiars de burro, per exemple. D'altres que són mitjans, que seran cuiars de mula. I després, clar, els cuiars de cavalls, que són força pesants, que són macos, i que eren fets pels... pels basters, pels... no me ve pas... el borreller.
3: Ah.
4: El borreller, aquí. Sí.
3: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, encara que sigui maig, deixeu una jaqueta a mà, per si un cas, perquè ja ho diu la dita, que no hi ha bon maig que el cavall entra
4: en l'estable. Sí, sí. I si fa fred al maig, doncs no poseu el crit al cel, perquè és perfectament normal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Falten només 3 minutets per arribar a les 8. Però per ara, cavall estable, doques grasses.
7: Ràdio Arrels. A Ceret? 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca.

0: núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó, amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu de Munt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Arres. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
1: A continuació, el cronista Iu Escapa ens parlarà d'actualitat, però ara música. Una nit tan de bo de Xu.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana a aquesta hora parlem amb Pasillà de la Ribera, amb l'Iu

0: Escapa, bon dia, Iu.
1: Bon dia.
0: Que ets historiador i ens portes a cada setmana una anàlisi de l'actualitat també relacionat amb la història. I aquesta setmana t'han cridat l'atenció les declaracions que va fer, de fet, l'article que va escriure l'antic primer ministre de l'estat espanyol, Mariano Rajoy, relacionat amb el Mundial, però que bàsicament posava en dubte que els jugadors de la selecció francesa fossin prou francesos pel simple fet, bàsicament, de ser negres de pell. Iu Escapa, has dit que ens ho volies comentar. És perquè hi veus una implicació més profunda que el que es veuria a primera imatge, no?
1: Sí, sí, jo crec, sí. Per exemple, la primera cosa és que ho ha escrit. Perquè quan parles pots dir boricades, no? Perquè parles, no? Quan parles, si te poses a emborratxar de paraules, pots... Però quan escrius... I quan ho publiques, és altra cosa. És altra cosa. I això, la primera cosa, és l'àmbit esportiu, tot s'ha dit, jo vull pas fer comentaris de l'àmbit esportiu, és completament escandalós, és completament... Tothom ho ha dit, i torni pas amb això. Però si mira més profundament, d'un àmbit més històric, no, jo diria, més enllà de la polèmica del dia, me sembla una cosa... jo diria importantíssima per qualificar tota aquesta gent que es diuen d'extrema dreta el dia d'avui, que tenen un èxit electoral tant de l'estat francès com de l'estat espanyol, i que finalment amb formes diferents, doncs, dins del fons és la mateixa cosa. Cal dir també que hi ha poc comentaris a França d'això, però cal dir també que va dir just abans, va dir, m'estimi pas als belges perquè se'n diuen els diables rojos, i jo no estimi ni els diables ni els rojos. No? I això també va dins el mateix camí. Què vol dir això? Vol dir això, finalment, me sembla una evidència, que aquesta gent de l'estat espanyol són representants del catolicofranquisme, si voleu, i que això és completament arrelat dins d'aquesta ideologia, que se veu el dia d'avui amb Vox i que se diu que se veu també amb el PP, i per exemple quan diu ni els diables, és perquè hi ha Déu, i ni els rojos, perquè ben entès tot el que és d'esquerra, i doncs a través del nom d'una equip de futbol de Bèlgica, diu que rebutja totalment els que són pas catòlics, si vols, i els que són d'esquerra. I per França diu els que són negres. Vet aquí el que diu. Els que són pas blancs. I això, em sembla que aquesta ideologia és la mateixa cosa que veiem, per exemple, de l'extrema dreta francesa, que ha cridat a l'escàndol, no? Perquè és completament electoral, si vols d'això, perquè al fons n'hi ha molts, els ideòlegs del Front Nacional o de l'Assemblea Nacional pensen exactament la mateixa cosa, amb un matís francès, no? Potser menys catòlics, encara que n'hi ha, hi ha una part dels catòlics francesos que són d'extrema dreta i que diuen això, el país té de ser catòlic i té de ser blanc i té de ser contra l'esquerra, no? I això me sembla que té conseqüències molt importants, perquè aquesta gent, perquè quan escrius això, és que hi ha molta gent, i dic que pensi que hi ha d'altres, amb altres formes, dins d'altres estats europeus, aquesta gent són totalment girats cap a això, i al món actual el rebutgen. El que vol dir això és que rebutgen el món actual. Què és el que rebutgen? Rebutgen el món actual és la diversitat, és també la democràcia i és també una forma d'humanisme. És això que rebutgen. Rebutgen l'humanisme. Nosaltres tenim raó perquè som sent potents, hem tingut un imperi, aquest imperi ha cristianitzat la meitat del món. S'han sentit això, hi havia un comentari d'una dona que deia això, que donava raó al Rajoy. I ben entès, somien activament, políticament, amb accions, no? Somien a fer per manera que això arribi. Un món sense democràcia, ben entès? Un món sense humanisme, perquè nosaltres tenim raó i els altres, hi ha una hierarquia de gent, no? I aquesta hierarquia de gent, si vols, que és el contrari de la democràcia, el contrari de l'humanisme, fins al contrari del catolicisme, la gent que diu catòlics, doncs el missatge primitiu de Déu és el complet, del Crist és el contrari, no? I bé, tota aquesta gent rebutja en tu el que és pas ells mateixos. Els rojos, els neocatòlics, els que venen d'Àfrica, i tota aquesta gent són rebutjats. Els també que venen d'Amèrica del Sud, d'una altra manera, i que semblen índios, no? Tota aquesta gent són rebutjats, són posats dins d'una hierarquia, al més baix de la hierarquia. I quan, si volen tenir el poder, per imposar aquesta ideologia. És així que és terrible. I això jo ho veig com un indici que podem tenir, podem anar en temps molt, molt violents, no? Perquè si un dia tenen el poder, pots pas imaginar que se comportaran d'una manera democràtica. I l'exemple millor que podem donar és el comportament del Rajoy durant el procés a Catalunya. Perquè dins d'aquestes gent que rebutgen, que rebutges, hi ha ben entès gent que sabeuen, però hi ha ben entès també gent que són pas exactament com nosaltres, i aquí els catalans, els bascos, i potser d'altres, dins l'estat espanyol. I si se callen i accepten una submissió, tot va bé. Si un dia volen una forma d'autonomia, volen existir per ells mateixos, volen que es reconeixi la seva activitat i el seu dinamisme, tot això és impossible. I l'única manera és utilitzar la força. Jo, si voleu, les paraules d'en Rajoy avui és, si voleu, dir la continuació total de lo que se va fer a Catalunya, per exemple, o dins d'altres llocs. Catalunya ha estat una cosa que tothom va conèixer. Però dins, fora de l'estat espanyol, qui és que va reaccionar amb això? Ara tothom reacciona, perquè és tan escandalós, és tan imbècil de dir això, però ell és pas imbècil, és la seva realitat. I quan se va passar que van matxacar a cop de porres, vells i joves i nens que anaven a votar, que anaven per la democràcia, finalment. Això va pas escandalitzar ningú, poca gent, per exemple, dins l'estat francès o dins l'Europa. No? Però és el mateix procediment. Això ven del mateix mar mental. Cada vegada que hi haurà gent diferents, els amatxacaran, si poden. I dir l'estat espanyol, poden, amb l'ajuda de la justícia. I era el camí que deia, quan la justícia se posa del costat dels injusts, tot és en perill. Ben entès, la llibertat, la igualitat, la fraternitat, la democràcia, és aquesta gent el que volen, finalment. És fer de per manera que o la democràcia tingui pas efecte al referèndum de Catalunya, per exemple, no? I per això hi ha pas cap compromís o discussió, hi ha la força brutal, quan la tenen, l'exerceran. Per això, dins d'un àmbit històric, dins de la continuació de la història, estem pas massa lluny d'això. I la gent se'n dona pas compte, perquè aquesta manera de... És que fins a la dreta francesa, l'extrema dreta francesa s'ha escandalitzat. Ben entès que podria pas fer d'una altra manera. Del fons, és la mateixa manera. Ho faran probablement per coses diferents i encara no. I encara. Ho veiem, per exemple, amb el Trump i la caça als immigrants, cada dia hi ha un que mor, si siguem l'actualitat, tot això, amb aquesta violència. I aquesta violència, si finalment, quan se va exercir contra Catalunya, tothom s'hagués tingut d'aixecar, que siguis independentista o no, únicament si eres democrat, te tenies d'aixecar contra això. Calia dir, poseu-vos a una taula, discutiu. O el referèndum, feu per manera que sigui pas bo, si legalment Això era completament impossible, però és pas això que volen, és matxacar la gent per els fer por. Crear, això també és molt ben conegut dins la història, dins la història, cada vegada que hi ha una, jo diria, una ideologia d'extrema, que sigui d'extrema dret o d'extrema esquerra, finalment, aquestes ideologies d'extremes utilitzen, si voleu, quan tenen el poder, una força brutal per fer passar la seva ideologia. I estem aquí, i d'una manera completament descarada, finalment. D'una manera... I això, quan s'acabarà la Copa del Món, que és quasi acabat, s'ha acabat, ningú se'n parlarà. El Rajoy continuarà impune. I aquesta gent, encara una cosa que se pot veure, tant el Rajoy com molts d'altres, el PP o de Vox, i com l'extrema dreta francesa, són gent que se comporten d'una manera totalment malhonesta. Quan poden, roben diners públic. Veieu que en Rajoy té aquí una llista de robatoris digna d'un gangster, si voleu, i l'extrema dreta francesa, de la mateixa manera. I això la gent els hi perdona. Hi ha gent que vota en parells, no? És això, això se'n deia abans les idiots utiles. Gent per raons diferents, per raons sovint individualistes, no? Són idiots utiles, bones per ells, hasta els ajuden, hasta d'això. I me sembla que aquest article d'en Rajoy és interessantíssim. Ha aprovechat un fet esportiu, finalment, per, jo diria, escopinyar, diria així, la seva ideologia. No? Perquè hi ha pas d'altre món, no? Escopinyar la seva ideologia veritable, que és la mateixa que l'extrema dreta francesa o que les extrema dretes d'altres llocs. És exactament priu. Ara, evidentment, diuen com era la França, l'equip de França i tot això. Ah, no, escandalós. Però en realitat és la mateixa cosa. Voilà, met aquí, doncs, les reflexions. I aquestes reflexions dels veig poc, si voleu. Per exemple, a lliga amb la, jo dic, la brutalitat de la repressió contra el referèndum, i això és evident. És completament evident. Si prens una mica de distància i de reflexió, és evident. I això és una cosa que veurem descaradament cada vegada més amb ben entès violència, perquè la gent, per exemple, tota aquesta gent que els posen d'una hierarquia baixa, un dia o altre no ho acceptaran, no? I tindran raó. I això és, ben evidentment, un fons de conflictes, de violència i de drames.
0: Iu Escapa, com cada setmana, amb els teus comentaris de l'actualitat, moltes gràcies.
1: De res, amb molt de ple.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Radio Arrels, acaba este any 95.

0: aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Acabeu d'escoltar New de l'antic membre dels Beatles, Paul McCartney. Continuem amb una música de la Mosca.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Falten 6 minuts per arribar a i mitja. Però per ara, enfant de Pierre Maher.

0: Matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys. Són les 8:30, escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Ens queda encara mitja hora a passar junts. Però per ara quedem amb l'Enric Balaguer per la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arenys.
3: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que ahir el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó, amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu d'Amunt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Arres. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
0: D'aquí un moment tornem amb l'Enric per fer la seva visita del poble de Vilafranca del Conflent.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Avui ens passegem en el vilatge de Conflent més visitat de la comarca, emmurallat, inscrit a la llista del patrimoni de la UNESCO, Vilafranca de Conflent, i ens acompanya Fanny Pla. Ens trobem dins un dels vilatges, els més visitats de Catalunya Nord, és a Vilafranca de Conflent, i la nostra guia és guia.
3: Sí.
2: Aquesta vegada és una guia de veritat, perquè normalment agafem només una persona del vilatge per ens explicar. És la Fanny Pla. Fanny Pla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Doncs estem a Vilafranca, tu fas de guia aquí. Primer, perquè ens escolta gent de tot arreu, Vilafranca, com ho situem? Altitud, nombre d'habitants, què diríem de Vilafranca per fer una carta d'identitat?
3: Sí, podrem dir que som entre el mar i la muntanya. Som a 400 metres d'altitud, més o menys, i hi ha 200 habitants.
2: I l'estiu, és que ja ho teniu calculat?
3: No, calculat no, però han fet un comptatge fa 2 anys enrere. Per un any hi ha 800.000 visitors.
2: Com he dit, és un dels vilatges més visitats. Potser, evidentment, a la Plana, Coll Lliure, potser en té més, i d'altres segurament, però el Conflent deu tenir el leadership, com es diu en català.
3: Sí, penso que sí, sí.
2: Comencem la visita per l'entrada oest de Vilafranca, la Porta d'Espanya.
3: Sí, estem a prop de la Porta d'Espanya, i aquesta porta té el mateix lloc des de l'edat mitjana. Va ser transformada al segle XVIII, és construïda amb marbre rosa de Vilafranca, és marbre d'aquí, eh? Hi havia canterses a prop de Vilafranca.
2: I doncs què podem dir d'aquesta porta?
3: Podem dir que és d'estil neoclàssic, i si se passa sota la porta hi ha 2 portes de fusta, i dins d'una porta hi ha una petita porta. Perquè quan la gent tancava la porta, per no tenir d'obrir totes les portes que estan molt pesades, abrien sol la petita porta que està a baix per poder vigilar la gent perquè no puguis sortir la seva arma, l'arma de foc o l'espasa a l'edat mitjana.
2: Aquí mateix, a mà dreta, tenim un forat. És el fossat. Aquí hi havia un pont llevadís.
3: Hi havia un pont llevadís i hi havia un fossat aquí per vigilar. I tenim les cadenes que se queden del pont llevadís aquí. Hi ha tot un sistema de amb cadenes, les cadenes feien de contrapesos. Aquí podem veure les cadenes molt pesades aquí. I s'anava dins d'un forat. Bé, ara està tancat el forat, però se baixaven aquí tranquil·lament el puny vagis perquè no vingui no fer malbé a la façana de la porta.
2: Doncs a Vilafranca no és gaire complicat el nivell de carrers.
3: Hi ha 2 carrers majors i nosaltres aquí estem a l'entrada del carrer Sant Joan i l'altre carrer és el carrer Sant Jaume. I ara anem a baixar un poc per el carrer Sant Joan per anar cap a la plaça de l'Església.
2: De cases boniques, amb pedres aparents, n'hi ha molts a Vilafranca, i l'entrada de les muralles se fa per ja una bonica casa.
3: Sí, és una casa que és de l'edat mitjana i la façana és de marbre, però és un marbre que tira cap al gris un poc, perquè la pedra, amb els cotxes que passen i tot, fa gris ara. I podem veure que hi ha una finestra al primer pis, que és de Renaixement. És una finestra particular, molt bonica.
2: I amb vitralls.
3: Amb vitralls, sí.
2: Doncs baixem a aquest carrer, a mà esquerra, potser del carrer Sant Joan.
3: A l'esquerra del carrer Sant Joan hi ha el camí de Ronda, que és a prop de les muralles, i darrere tenim el pont Sant Pere, que és l'únic pont de l'edat mitjana que se queda a Vilafranca.
2: I passarem al pont Sant Pere, perquè val la pena. També a Vilafranca, ja ho diguem d'entrada, hi ha comerços, però pocs que són oberts a l'hivern.
3: Sí, és veritat. N'hi ha sols alguns que estan oberts a l'hivern, obren més a la tarda. Aquí som al matí i encara no són obertes les botigues, però a l'estiu, cap a les festes de Pasques, obren totes les botigues a Vilafranca.
2: Justament, aprofitem per parlar de Pasqua, que és una festa superimportant a Vilafranca. Hi ha dues festes importants, jo en puc parlar perquè sóc del Conflent, que és Pasqua i que és també la festa major.
3: Sí. A Pasqua tenim una festa amb els gegants del poble, els gegants de Vilafranca, que fan venir altres colles d'altres pobles de Catalunya Nord i Catalunya Sud. És el diumenge, fan passejada en cercavila al matí i la tarda. I aquest any festen els 35 anys de l'associació. I la festa major és a l'estiu, al final del mes de juliol.
2: Aquest any 2024, donc 35 anys de la festa dels gegants a Vilafranca. Continuem pel carrer?
3: Sí. Hi ha ensenyes de ferro en els carrers de Vilafranca. Són dels anys 80. I són de l'escultor i pintre, estava pintre també, Jaume Claramunt. I va fer aquestes ensenyes per... era una comanda dels comerços d'aquesta època amb un partenariat. Aquestes ensenyes feia part d'una comanda dels comerços i era un partenariat amb també la Càmera de Comerç i d'Indústria, no? I també amb un partenariat també amb l'Ajuntament.
2: Donc, això sí que no veiem donc, a Vilafranca aquestes ensenyes colorades, lluminoses. Abans potser sí, però des dels anys 80 no.
3: Era una voluntat de reduir la publicitat que s'instal·lava aquí a Vilafranca. Era una manera de vigilar un poc i de mostrar el comerç que estava present en aquesta època. Doncs ara, per comerços han canviat i d'altres són els mateixos, com la boulangeria, fora de pa, i l'estanc, sempre són l'estanc.
2: I aquests són comerços oberts amb el cafè Canigó?
3: Sí, són comerços que estan oberts tot l'any, aquí a Vilafranca. Perquè és també un poble on hi ha vida, hi ha gent que viu.
2: Sí, evidentment, per a la gent que viu, cal comerços. Parlem encara de comerços, tot passejant. Hi ha molts comerços d'artesania, però siguem una mica crítics. Hi ha també coses que no tenen res a veure, que són fabricats a Xina o d'altres països.
3: Sí, és veritat. Sí, hi ha comerços que no fabriquen, però també hi ha artesans. Aquí ens hem passat davant la Terissaire, i hi ha gent que treballa també als teixits. Parlem de teixits. El que va permetir a Vilafranca de ser molt rica a l'edat mitjana era l'activitat a l'entorn dels teixits de llana. I tenim un testimoni en la plaça de l'Església.
2: Passarem, Explicarem això que és bastant curiós, que els turistes no s'hi fiquen sempre, però si hi ha un bon guia com tu, els hi expliquen el que és. Baixant al carrer Sant Joan, trobem un campanar.
3: Sí, és un campanar civil. És un bel fort de l'edat mitjana. És una torre que fa quasi 20 metres d'altura i podem veure campanes tot a dalt i podem veure un rellotge. Ara dona l'hora aquí a Vilafranca, però la planta baixa a l'edat mitjana servia de presó civil. I les campanes, al segle XVII, servien per... Estaven tocades per donar una alerta en cas d'atac.
2: Al segle XVII parlem,
3: Sí, perquè el municipi va rebre el dret de campana en aquest moment. Era la capital de Conflent, fins al segle XVIII.
2: D'acord. Jo pensava que baixaríem al carrer Sant Jaume de Sant Joan fins al final, però no, és tu que mana. Doncs anem cap a la plaça. Doncs sí, a Vilafranca, coneguda per les construccions de Vauban, però Vilafranca existia molt abans i va ser fortificada molt abans.
3: Sí, va ser fortificada des de la creació del poble, al final del segle XI. El comte de Cerdanya, Guillem Ramon, va donar una carta de població i volia fer de Vilafranca la capital del Conflent. I doncs, des de la Fundació va fer construir muralles, també perquè tenia relacions conflictuals amb el seu veí, el comte de Rosselló. Doncs Vilafranca era en posició, estava en posició de frontera des de l'edat mitjana.
2: Fins aquí la primera part a la vila que fou capital de la vigueria del Conflent, Vilafranca. Fins molt aviat.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

Terre Savoir de Louise Attac. D'aquí poc, la Maria Ballester, vicepresidenta del Foment de la Sardana, ens parlarà del Festival de Sardana a Ceret que tindrà lloc aquest cap de setmana.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Ceret celebra un any més el Festival de Sardanes, un moment cultural important doncs, de Catalunya Nord i de la capital del Vallespí. I per parlar del festival d'enguany, que de fet té un retorn a les arenes de Ceret, tenim amb nosaltres la vicepresidenta del Foment de la Sardana, que és la Maria Balastegui. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Deia doncs, que aquest any i aquest punt el festival és del 17 al 19 de juliol i una de les coses destacables d'aquest any és que es torna a l'escenari de les arenes de Ceret, no?
3: Sí, com fèiem ja fa molts anys i després d'uns anys al centre Vila de Ceret hem decidit tornar a les arenes per qüestions de visibilitat pel públic i de plaça per les colles, que seran una vintena, seran 20 presents pel concurs de dissabte.
2: Clar, si vols anem a això, dissabte, que hi ha el concurs, a més formen part de la Copa Catalunya, això són colles, entenc, d'arreu de Catalunya que venen a competir a Ceret.
3: Exacte, tenim colles de Tarragona, de Girona, de Barcelona, nombroses, i en teníem de Lleida, fins i tot, i evidentment en tenim de la Catalunya del Nord, amb Albert Dansa, que és una colla veterana de l'Albert. Doncs seran 20 colles, tenim petits, tenim grans i tenim veterans que participen en aquest concurs. Comença per un cercavila en els carrers de Ceret i després comença a les 9 comença el concurs de sardanes, que és una Copa de Catalunya. És la Copa, la sisena, és l'únic lloc on es competeix per la Copa.
2: Això és dissabte, sí. Dèiem, a les arenes i, sí. De fet, sí. L'entrada a les arenes per això és lliure, no?
3: Sí, és totalment gratuïta, doncs tothom és benvingut a les arenes dissabte a partir de les 9. Volia dir també que abans del concurs tenim a les 4 una conferència de Jaume Nonell al Museu Músic que tractarà de dones i cobla, una aproximació històrica, com ho van viure les pioneres, doncs, serà segurament una conferència molt interessant.
2: Doncs la conferència a les 4 de la tarda i la copa deies
3: al Museu Músic. I la copa a les 9.
2: A les 9 del vespre.
3: Sí. Abans d'això, al matí, tenim un aplec de sardana amb dues cobles, les cobles Mil·lenària i la principal del Llobregat, a les 10 del matí a la plaça del barri. Doncs seran una desena de sardanes de diferents compositors, Jordi Molina, Galdric Vicenç, la Cobla Mil·lenària, Roland Bisson, Manel Sadera i Puigferrer, etc. Això és pel dissabte matí. L'aplec, evidentment, és lliure i és quan comencen a arribar algunes colles i és, val la pena venir a veure com s'entrenen aquestes colles i veure el millor de la sardana que es dansarà al vespre. Abans, el divendres, tenim una ballada de sardanes amb la Cobla Mil·lenària, amb 8 sardanes, a la plaça Picasso de Ceret.
2: Això divendres a quina hora és, divendres?
3: El divendres a les 9, a la plaça Picasso, dissabte a les 10, a l'aplec de sardanes, després dissabte a les 4 al Museu Músic. Bon, fem una recepció dels grups a l'Ajuntament i allà es fa la selecció de les sardanes i de les colles que competiran entre elles. Bon, això ja el públic ja no participa a això. Mm-hmm. I després, doncs, ja ho he dit, a les arenes dissabte.
2: I després volia, ja diumenge posar, també hi ha activitats,
3: sí, no? Exacte. Volia posar el focus sobre el gran concert de sardanes de diumenge que es fa a la plaça de l'Església. Doncs aquí el concurs, ai, perdó, les sardanes de diumenge són sardanes i obres per dues cobles i percussions. Es fa a la plaça de l'Església. En cas de pluja, es farà a la sala de l'Unió. Ho precisi perquè l'any passat vam haver de canviar de lloc, doncs és a la sala de l'Unió. La direcció del gran concert es fa sota la direcció de Marcel Sabater i són les cobles principals del Llobregat i la cobla mil·lenària.
2: I aquest concert necessita sí tiquet, no?, per entrar?
3: Sí, sí,
2: on
3: sí.
2: On es pot comprar,
3: això? L'entrada és a 15 euros, pot comprar el vespre mateix a la plaça de l'Església, hi haurà gent per poder vendre els tiquets.
2: Això, el concert és diumenge, dèiem, diumenge 19, a les 9 del vespre. Diumenge molt també hi ha aplec, diguem, ballada de sardanes durant el dia?
3: Sí, a dos quarts d'11, a les 10:30, al passeig de Ceret, doncs entre el cafè de França i el Gran Cafè, fem una ballada de sardanes amb la cobla principal del Llobregat. El programa és lliure, és la principal del Llobregat que el tria.
2: Molt bé, doncs, doncs un cap de setmana intens i amb moltes sardanes a Ceret com cada any, i enguany amb aquest retorn a les arenes, doncs, perquè es pugui veure bé.
3: Sí, confiem que la gent s'animarà a venir nombrosos, nombrosa a les arenes i tot aquest cap de setmana i diumenge a la plaça de l'Església, en principi, que és un gran concert de gran qualitat. Val la pena venir pel concert. Vet aquí.
2: Maria Balastegui, vicepresidenta del Foment de la Sardana de Ceret, moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
5: D'aquí dos minuts arribem a les 9 i ja s'acaba el nostre programa. Soc la Loriana Peñé i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que allí el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu d'Amunt, 20 grau, 30 a

0: Aquesta setmana presentem el disc Pas de por, dels de l'AI, el seu primer disc que va ser publicat el 2013. Domènec Ludeña i Eudald de la Higuera són els guitarristes i cantants dels de l'AI i també sou el nucli del grup, el duet de base. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per què haver volgut presentar-nos el vostre primer disc i no els altres discos que heu publicat més recentment?
1: Bueno, perquè el primer disc sempre és molt interessant per la frescor que té, pel moment d'inspiració, bueno, té una vitalitat diferent.
2: Sí, també ens vam posar d'acord en presentar, en parlar del primer disc, per una mica el que diu en Domènec, i com en el segon disc, bueno, ha anat treballant, però estem més focalitzats en preparar el tercer, doncs tornarem una mica a les arrels.
0: I doncs, per què l'heu anomenat Pas de por?
1: Aviam, aquest disc, si no recordo malament, el vam anomenar Pas de por, primer perquè volíem fer un homenatge a la Catalunya Nord i era una mica que volíem fer un disc sense cap tipus de limitació i sense complexes, no? I després ens va semblar que Pas de por era un homenatge a la Catalunya Nord, tenia també un doble sentit, que era un pas de por, vol dir també un pas gran, no? Si no recordo malament, anava per aquí la cosa.
0: I perquè vosaltres dos sou de l'Empordà, però sempre heu tingut lligams amb Catalunya Nord i gent del Vallespí, per exemple.
2: Sí, aviam, nosaltres va donar la casualitat que ens van contractar un concert a Ceret, a casa de François Parramon, i a partir d'aquí van començar a fer lligams, amistats, van anar sortint altres events per la zona, i bueno, diguem que la nostra vida musical dels de l'AI va començar a néixer per allà i ja es va arrelar bé, i vam fer el que serien les gires i més concerts a França, i per això a la Catalunya Nord.
0: Començarem parlant d'una de les cançons d'aquest disc que es diu La Roda. Ens podeu explicar de què parla aquesta cançó?
1: Sí, home, veiem, aquesta cançó parla, és una història nocturna en cotxe. A l'època que la vaig escriure, jo era el xicot de la germana de l'Eudald i anàvem, bueno, teníem com moltes aventures nocturnes així per passar-nos-ho bé, anàvem a Girona o per Barcelona, i aquesta cançó doncs era una miqueta un homenatge a aquest estrès nocturn a dins d'un cotxe.
2: Una historieta d'amor.
0: En aquesta cançó també s'hi senten diverses veus, entre les quals una veu femenina. Qui és que ha participat en aquesta cançó?
2: L'Anna Repullo, la Clara Fita, serien les dues noies que han participat. I la Ida de la Higuera, la meva germana.
1: Exacte.
0: Doncs escoltem els de l'AI, la cançó es diu La Roda.

0: fins aquí la roda dels de l'AI. Avui tenim el plaer d'entrevistar l'Eudald de la Higuera i el Domènec Ludenya, els membres fundadors dels de l'AI. Aquesta setmana presenten el seu primer disc, Pas de por. Vosaltres amb el grup Els de l'AI teniu com dues formacions del grup, la que seria el vostre duet, és a dir, guitarra i cant, i el Big Band amb més músics, entre els quals també gent de Catalunya Nord, no?
1: Sí, bueno, actualment, d'acord, actualment només tenim el format gros de tota la banda, amb els vents, amb les percussions, amb el baix. Actualment només juguem amb la formació gran.
0: I ens podeu dir qui són els membres d'aquesta formació gran?
2: En David Puntonet, en Jordi Salvatella, en Ramon Cornejo, en Martín Coronel, en Domènec Ludenya i l'Eudald de la Higuera.
0: I doncs ara ens explicareu una mica la cançó Burro Català. Primer de tot, per què heu volgut fer una cançó sobre el burro català?
1: Bueno, a vegades les cançons es fan i van agafant un significat, d'acord? Llavors, jo et puc dir que aquesta cançó la vaig fer després de llegir-me un llibre que es deia Les uves de l'aire, de John Steinbeck, que era una família que anava des de l'est dels Estats Units a l'oest, passant moltes penúries, no? I llavors, a partir d'aquí, va començar a sortir per què no fer una cançó sobre un burro català i personificar-lo una mica i donar-li un paper d'alliberament. Llavors, això quadrava bastant amb un sentit nacionalista, però també un sentit personal de buscar alliberació en el camí de la vida, no? O sigui, trencar cadenes i començar a caminar i a veure qui ets i on vols anar i què vols fer a la vida.
0: I aquesta cançó l'has escrit tu, Domènec? Potser també parles de l'alliberació personal que ha sigut treure aquest primer disc.
1: Bueno, també. O sigui, és a dir, aquesta cançó seria com un concepte d'alliberació que es pot posar allà on vulguis, eh? És una cançó que té un concepte bastant clàssic. Es pot adaptar a qualsevol tipus d'alliberament.
0: De fet, aquesta cançó n'heu fet un videoclip i és el primer clip que vau fer. Com va anar aquest rodatge?
2: Va ser un dia bastant, bastant calorós. I bé, en veritat, va ser ràpid. Ja estava tot molt ben pensat per part d'en Domènec i vam quedar amb una amiga nostra que ens va gravar. I ho vam fer amb un matí. L'Elisa Llobrens, sí. Que amb un matí vam gravar el videoclip.
0: Doncs tot seguit, Burro Català dels Rumberos als de l'AI.

0: aquí, aquí es queda el blat, aquí, aquí, aquí es queda el blat.
1: Això era Burro Català dels empordanesos Els Dalai, que ens presenten aquesta setmana el seu primer disc, Pas de por. Amb nosaltres Eudald de la Higuera i Domènec Ludenya. Ens podeu explicar què vol dir Els Dalai o d'on ve aquest nom?
2: El grup dels Dalai va començar quan en Domènec i la meva germana eren parella i bueno, van estar molts anys junts, ells dos, des de mi ojo de raza. Bueno, des de la meva raó, que portava molt de temps. I quan en Domènec va venir de Barcelona, cap aquí a Figueres, vam decidir de muntar un grup de música i familiar. I bueno, vam decidir ficar Els Dalai perquè sempre ens havien dit Els de la Higuera. Bueno, som de la Higuera nosaltres, però el cognom els deien Els Dalai. I vam decidir ficar-li aquest títol al grup.
1: I vosaltres, a nivell personal, individualment, des de quan feu música?
3: Bé, jo vaig començar amb la música als 7 anys, estudiant a una escola de música de Figueres. La meva mare em va apuntar a la flauta màgica de Figueres i allà vaig començar des de zero a fer solfeig. Quan ja tenia una mica de nivell a tocar el violí, vaig estar 7 anys tocant el violí, amb exàmens de conservatori i tal. I llavors, a certa edat, vaig deixar el violí i tota la música clàssica i escolar, diguéssim, i vaig agafar la guitarra i vaig intentar aprendre tot allò que no m'havien ensenyat a les escoles, que era una mica l'ànima més gitana o més intuïtiva, i vaig començar un altre camí que va acabar després a la rumba catalana.
2: Doncs jo vaig començar, una vegada, me'n recordo, sempre me'n recordaré, el primer dia que vaig veure una guitarra en directe va ser amb en Domènec, a Albanyà. Jo tinc una casa a Albanyà i estava en Domènec al pati amb la meva germana i estava tocant la guitarra i em va fer gràcia. I la vaig agafar i a partir d'aquí, bueno, anava espiant, quan el veia en Domènec, perquè en aquell temps vivia a Barcelona, quan venia cap aquí a Figueres, doncs li anava demanant consells i aquí vaig començar jo amb la guitarra i ja quan vaig tenir 19 anys, 20, vaig començar a pensar d'estudiar la guitarra. O sigui, vaig fer el revés d'en Domènec. En Domènec va començar al col·legi i després ja va sortir del col·legi i se'n va anar a aprendre ell, no? I jo vaig al revés, vaig començar a mirar-me vídeos i quedar amb gent i tocar i després vaig decidir que m'agradava i em vaig anar al conservatori al Liceu de Barcelona a treure'm el títol i estudiar el que seria l'harmonia, la melodia, el solfeig i tot això.
1: I de quina manera s'aprèn millor, segons vosaltres, que heu fet cada un recorregut diferent a nivell de música? Començant primer tot sol i després amb escoles de música o primer amb escoles de música i després tot sol?
3: Bueno, no, aviam, cadascú ha fet el seu camí i no podem parlar pel camí de l'altre perquè no és el nostre. Però bueno, jo crec que la combinació dels dos mons doncs és enriquidora, està clar.
2: Sí, jo crec que la música... el que t'agrada, va molt bé al col·legi és el que seria molta tècnica, que després una vegada surts del col·legi tot això, aquests diguéssim a l'hora de tocar que tens com mals vicis en el col·legi, això no et passa, no? I al revés, però també, bueno, jo diria que poder és millor començar el començament al col·legi i després sortir. Però bueno, això va com va. Després també pots arreglar treballant una miqueta més i treure't els vicis.
1: I també potser s'agafa molta rigidesa, diguem-ne, començant per al col·legi. Ara parlarem d'una cançó que heu fet en col·laboració amb diverses persones, que és La Vall de la Mort. Qui és que ha col·laborat amb aquesta cançó?
3: Aquesta cançó col·labora el Carlitos Miñarro, que és un amic que, bueno, que encara toca, és de Tàrrega. I, bueno, i ja està, i va col·laborar amb aquesta cançó.
1: I La Vall de la Mort, què és? Què representa per vosaltres?
3: La Vall de la Mort, aviam, és primer de tot és a través de la rumba catalana intentar afegir estils urbans com el hip-hop, no? Això era... Doncs, bueno, volíem una mica posar com noves obrir una mica de camí amb la rumba catalana, perquè sempre era com les mateixes cançons i sempre eren els mateixos estils, i teníem la seguretat amb la tècnica de la rumba catalana podíem obrir-nos a mons, a músiques més urbanes, amb, no sé, obrir una miqueta aquest tancament que hi havia sempre fer les mateixes cançons de rumba catalana dels mateixos estils. Modernitzar, portar una mica més.
1: Doncs escoltem la Vall de la Mort dels Dalai.

0: Acabem de sentir la Vall de l'Amor dels Dalai, que ens presenten aquesta setmana el seu primer disc, Pas de por. A part de vosaltres, en aquest disc, qui són les persones que van participar, ja sigui a nivell músiques, arranjaments, o a nivell també de muntatge i producció?
1: Aviam, aquest disc va ser autoproduït per nosaltres mateixos, amb un home studio, i llavors vam voler fer alguna col·laboració amb amics que estaven en actiu en aquell moment i que molts d'ells encara continuen, o amics que cantaven molt bé. Per exemple, a les veus hi havia l'Anna Repullo.
2: Anna Repullo, Clara Fita i la Laia Veí.
1: La Laia Veí, també, exactament, a les veus. Llavors va col·laborar també en Jordi Fornells i en Pau Ballesteros, de Cor Llatí, de Girona, que encara estan en actiu i són una passada, i doncs mira, doncs van col·laborar. Llavors va col·laborar també en Carlitos Miñarro.
2: En l'Albert Daví, un contrabaixista de Barcelona.
1: L'Albert Daví, al baix, correcte.
2: El Txelo Lecker, un amic del Barcelona. El piano va col·laborar en Ricard.
1: Ricard Latorre, sí. De Terrassa.
2: Ricard Latorre, de Terrassa. Això.
0: I les cançons en general d'aquest disc, Pas de por, qui és que les compon?
2: El primer disc, en Domènec. Bueno, jo el segon també.
0: Continuant doncs amb la cançó Les Senyoretes, ens podeu explicar una mica aquesta cançó?
1: Sí, home, i tant. Aviam, amb molt de plaer. Les Senyoretes, l'objectiu de Les Senyoretes era fer una rumba amb els paràmetres clàssics de rumba catalana, però fer una rumba nova, en català, Vull dir que ens explica una mica l'ambient que pot haver-hi en una gran ciutat, que seria Barcelona, que és on va néixer la rumba catalana també, i jo feia vida per allà, i doncs vaig voler fer una cançó nova, en català, del mateix lloc, amb els mateixos paràmetres, i la història és una mica, doncs, que explicar una mica el que passa al barri, que s'ha d'anar una mica al tanto i ja està.
0: Doncs escoltem Les Senyoretes dels Dalai.

0: Aquesta setmana tenim amb nosaltres els de l'AI que ens parlen del seu primer disc, Pas de por. Amb nosaltres tenim el nucli dels de l'AI, l'Eudald de la Higuera i el Domènec Ludenya. I acabarem la nostra presentació parlant de la cançó Com el sol, una cançó on dieu no et deixis atrapar per la por. A qui ho dieu, això?
1: Aquesta cançó la vaig dedicar a la meva neboda, l'Ona Germán, que és la meva nineta, és la nineta dels meus ulls. I li vaig dedicar a ella perquè se l'escoltés tota la vida una cançó del seu tiet i que fos una cançó positiva, que li donés força en els moments potser durs de la vida que té, no? I va ser una dedicació cap a ella.
0: Això és molt bonic. D'aquí poc escoltarem aquesta cançó, doncs. Per què es diu Com el sol?
1: Bueno, perquè el sol és un símbol, és un símbol on cada dia torna a sortir, no? És a dir, tu pots tenir un mal moment, però t'has d'aixecar i llavors el sol és una mica el mateix, no? Demà tornarà a sortir i bueno, entrem en aquest bucle de llum, de veure la vida d'una manera positiva, com un miracle que s'ha d'aprofitar.
0: En aquesta cançó, doncs, també ha col·laborat diverses persones. Ens podeu explicar qui ha col·laborat?
2: Aquí ha col·laborat les veus i en les noies, la Laia Bahí, la Clara Fita i l'Anna Repullo. I després em sembla que aquesta cançó hi ha l'Edgar, un noi que toca cello, que és professor de música. I em sembla que també hi ha l'Albert al contrabaix, en David, les guitarres d'en Domènec i jo i les veus. I, si no m'equivoco, ja està.
0: Doncs acabem aquest disc de la setmana escoltant Com el sol dels de l'AI.

0: Acabem de sentir Com el sol dels Dalai. Això era el disc de la setmana. Eudald de la Higuera i Domènec Ludeña, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer sempre.
2: Gràcies a Ràdio Reels i a tu, Paula. Volem saludar a tota la Catalunya Nord, que els estimem molt a tots, que ho sapigueu.
1: I tant, que els estimem.
3: Ràdio Reels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

es burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc. Que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi. I no sé què pensar.

vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Sofia, tinc 8 anys i soc a l'escola a Escassanya. M'agrada l'estiu perquè podia menjar gelat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Rigardà, 95.5.

0: du ciel.
1: Radio Arrels, a Tresera, 95.
2: Radio Arrels, són les 10.
3: Radio Arrels,
2: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Radio Arrels.
7: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que allí el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escarró, 20 a Sant Feliu d'Amunt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Arres. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
8: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrels. Radio Arrels.
5: 100% en català.

El que acabem de sentir és la cançó Por del grup Els Pets, una cançó de l'any 1899. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Càceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: I amb Vespre, aquesta cançó de l'any 89 dels Pets, amb un àlbum que es deia, igual que el grup, Els Pets, hem arribat a aquests 10 minuts musicals amb el grup de Constantí. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Els Pets.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Amèlia, tinc 8 anys, soc a l'escola Arrels Cassanys i m'agrada l'estiu perquè podem fer batalles d'aigües.

parpelles, xiu-xiuejant a cau d'orella, poc a poc, poc a poc, papallones al ventre, nas de gos.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Diuen la calor més greu de Mare de Déu a Mare de Déu. Avui és Mare de Déu del Carme, la propera és la Mare de Déu del 15 d'agost. Estem a dintre d'una massa d'aire càlid i heu notat que ahir el cel no era gaire clar a causa de pols en suspensió, el que pot passar també avui. Amb a més, alguns intervals de núvols que poden donar-nos un cel enterbolit i tapat per núvols alts a partir del mig matí. Però res de nou. Des del matí la temperatura és alta i l'ambient xafogó, amb vents de marinada o de migjorn de força mitjana i molt calorosos. A la tarda poden créixer alguns ruixats o xàfecs, sobretot cap als relleus. Mit aquí les màximes d'avui, 24 a la Boiosa, 25 a Montlluís i a Càldegues, 31 a Escaró, 20 a Sant Feliu de Munt, 20 grau, 30 a Bages, 28 als Elmes, a Banyuls, amb una particularitat que no hi ha amplitud entre nit i dia. La temperatura més baixa serà de 26 a la Costa Vermella, 33 a Reiners i 29 al Coll d'Ares. Avui és Sant Alà i el dia de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Si per la Mare de Déu del Carme plou, plou tots els altres carmes de juliol, però no plourà gaire avui.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A tuí, 95.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Pareu bé les orellanes, la sarsuela es porta l'oli, filets de veu esqueixada, potatge de nens eutròfics.

i al carrer. Però ells les volen ajuntar, ells faciliten la caiguda, qualsevol bala perduda, que aixina pot més triar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Corina, tinc 8 anys, soc a l'escola d'Arrels i m'agrada l'estiu perquè podem anar a Aqualand.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: an die Stewart Radio Arrel.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la Seu d'Urgell, al bell mig del Pirineu. En aquesta vila hi trobem el riu Segre, que baixa de Cerdanya, i la Valira, que baixa d'Andorra. Però a més, hi trobem l'única catedral íntegrament romànica del país, la Catedral de la Seu. Aquesta església és la seu del Bisbat d'Urgell, una institució de la qual se'n té constància des del segle IX. Des d'aleshores, aquesta vila ha tingut fins a 4 catedrals diferents, l'actual construïda al segle XII pel bisbe Sant Tot. Actualment, la catedral té una planta basilical de 3 naus, un claustre, el Museu Diocesà i diferents esglésies i dependències adossades. A més, aquesta catedral està presidida per una Mare de Déu romànica de fusta del segle XIII, que és la patrona de la ciutat, i se l'anomena Mare de Déu d'Urgell. La ciutat d'Urgell i la seva catedral han tingut una presència molt destacada al llarg de la història medieval. Un dels episodis més coneguts va tenir lloc l'any 1195 o 96, quan el comte Ramon Roger de Foix va portar setge i finalment saquejar la vila i la catedral de la Seu d'Urgell. Es creu que aquest atac va ser motivat per les lluites de poder familiar contra els comtes d'Urgell. Segons relata un monjo, durant aquest atac, la població es va refugiar dins la catedral perquè era l'únic edifici fortificat de la vila. Tot i això, la població s'acabaria rendint per falta d'aigua. El bisbat d'Urgell és, a més, des del segle XIII, copríncep del Principat d'Andorra.

és a dir, que el bisbe d'Urgell comparteix la figura de cap d'estat d'Andorra amb una altra autoritat. En el moment en el qual es va crear, l'altre copríncep eren els ducs de Foix, però posteriorment ho seria Napoleó Bonaparte i els presidents de la República Francesa. Així doncs, encara avui, el cap d'estat d'Andorra ho és alhora el bisbe de la Seu i el president de la República Francesa. A més, cal destacar que el coprincipat no és una figura simplement tradicional o estètica. El copríncep eclesiàstic encara avui suposa l'aprovació de lleis que van en contra de la doctrina catòlica, com per exemple la despenalització de l'avortament. En tot cas, tornem a la catedral de la Seu perquè aquest edifici acull alguns concerts durant l'any, d'entre els quals destaquen algunes actuacions del Festival de Música Antiga del Pirineu. El 2024 hi va actuar música trobada, que sentirem a continuació interpretant la sonata en do major de Vicent Martín i Soler.

0: Això era la sonata en do major de Vicent Martín i Soler, interpretada per Música Trobada, que van actuar a la catedral de la Seu d'Urgell. Ens trobem al proper programa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
0: Són les 12, escolteu a Ràdio Arrels i aquí comença el repeteig del sol. Jo sóc el Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins la una. Ara comencem amb la previsió del temps.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Ràdio Arrels.
8: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: A partir d'aquest estiu es pot cursar en català el diploma BAFA de monitors de lleure aquí a Catalunya Nord. Tindrem una entrevista d'aquí uns moments al micròfon de l'Oriana Penyer a Remi Casanova. Abans, però, la Zalosa cantant Sota de l'Om.

0: Ràdio Arers, a Morellàs, 88.2.
1: Llengua a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Òmnium Catalunya Nord ha impulsat aquest any la creació d'un diploma BAFA en català. En parlem ara amb en Remi Casanovas, que justament ha pres part en aquesta creació. Bon dia, Remi Casanovas.
4: Bon dia.
3: Quines són les etapes d'aquest BAFA?
4: Doncs el BAFA té tres etapes. Una primera part, que és teòrica i que es fa aquest agost, que té un cost de 400 euros. Després, durant tot l'any, hi ha unes pràctiques amb el suport de la Ligue de l'Ensenyament. I l'última etapa, que també és pràctica, es fa en internat el proper abril. I gràcies a l'experiència de la Ligue de l'Ensenyament, els menors de 25 anys podran rebre un ajut de 200 euros de la CAF per a cada etapa del BAFA.
3: Però qui va tenir la idea de la creació d'aquest BAFA i per què?
4: La idea l'ha tingut Òmnium Catalunya Nord, doncs amb la col·laboració de la Lliga de l'Ensenyament del Departament, que han impulsat aquesta formació per respondre a la manca d'una oferta de lleure en la nostra llengua durant tot l'any aquí al Departament a Catalunya Nord.
3: I va ser complicat això a posar en plaça o no?
4: Sempre són coses que s'han de preparar durant molt temps, que no sabíem si tindríem el suport de tothom i si sabíem fins i tot si es podia realment fer, però ha estat una cosa que a poc hem tingut la confirmació que fer un BAFA en la llengua d'aquí del departament es podia fer.
3: I doncs sabem que el BAFA és en català. És que és obert a tothom? Això, o
4: BAFA...
3: és només obert als catalanoparlants?
4: El BAFA està obert a tothom. Després, la formació, evidentment, estarà en català, perquè l'objectiu és formar animadors que tindran les competències i els diplomes necessaris doncs, per oferir activitats en català.
3: Doncs la gent que s'inscriu, que no parla català, imaginem, podran aprendre la llengua fent el BAFA.
4: Sí i no, perquè l'objectiu tampoc és aprendre la llengua, és a dir, s'han de tenir unes bases, uns coneixements bàsics del català, perquè l'objectiu doncs, és formar animadors i no aprendre la llengua.
3: Com hem dit, el BAFA és obert doncs, a tots els centres de lleures i tot, i el que no concerneix l'escola, finalment.
4: No, el BAFA, la gent que serà titulat amb el BAFA, doncs serà gent que proposarà tot un conjunt d'activitats extraescolars per a la gent jove, els infants, doncs activitats que avui existeixen en francès al departament, doncs que es proposaran en català.
3: Moltes gràcies, Remi Casanovas, que has

0: Escolteu, Ràdio Arrels, aquesta setmana molta gent pendent del futbol i de la Copa del Món. És el tema dels comentaris de Liu Escapa d'avui, el tindrem d'aquí uns moments. No parlarà per això de futbol, però sí de la polèmica que va generar l'antic primer ministre espanyol amb les seves declaracions racistes en un diari digital al qual escriu. El tindrem a Liu Escapa d'aquí uns instants aquí a Ràdio Arrels, però abans els Amics de les Arts, també amb una cançó relativament relacionada amb el futbol que es diu 4-3-3.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
3: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
4: I una defensa de 4, em centraré

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana a aquesta hora parlem amb Pasillà de la Ribera, amb l'Iu Escapa. Bon dia, Iu.
4: Bon dia.
3: Que ets historiador i ens portes a cada setmana una anàlisi de l'actualitat també relacionat amb la història. I aquesta setmana t'han cridat l'atenció les declaracions que va fer, de fet, l'article que va escriure l'antic primer ministre de l'estat espanyol, Mariano Rajoy, relacionat amb el Mundial, però que bàsicament posava en dubte que els jugadors de la selecció francesa fossin prou francesos pel simple fet, bàsicament, de ser negres de pell. Iu Escapa, has dit que ens ho volies comentar. És perquè hi veus una implicació més profunda que el que es veuria a primera imatge, no?
4: Sí, jo crec, sí. Per exemple, la primera cosa és que ho ha escrit. Perquè quan parles pots dir boricades, no? Perquè parles, no? Quan parles, si te poses a emborratxar de paraules, pots... però quan escrius... I quan ho publiques, és altra cosa. És altra cosa. I això, de la primera cosa, és pas... Dins l'àmbit esportiu, tot s'ha dit, jo vull pas fer comentaris de l'àmbit esportiu, és completament escandalós, és completament... Tothom ho ha dit, i torni pas amb això. Però si mira més profundament, dins d'un àmbit més històric, no, jo diria, més enllà de la polèmica del dia, me sembla una cosa, jo diria, importantíssima per qualificar tota aquesta gent, que es diu d'extrema dreta, el dia d'avui, que tenen un èxit electoral tant de l'estat francès com de l'estat espanyol, i que finalment amb formes diferents, dins del fons, és la mateixa cosa. Cal dir també que hi ha poc comentari a França d'això, però cal dir també que va dir just abans, jo m'estimi pas als belges perquè se'n diuen els diables rojos, i jo no estimi ni els diables ni els rojos. No? I això també va dins el mateix camí. Què vol dir això? Vol dir això, finalment, me sembla una evidència, que aquesta gent de l'estat espanyol són representants del catolico-franquisme, si voleu, i que això és completament arrelat dins d'aquesta ideologia, que sabeu el dia d'avui amb Vox i que se diu que se ve també amb el PP, i per exemple quan diu ni els diables, és perquè Déu, i ni els rojos, perquè ben entès tot el que és d'esquerra. I doncs, a través del nom d'un equip de futbol de Bèlgica, diu que rebutja totalment els que són pas catòlics, si vols, i els que són d'esquerra. I per França diu els que són negres. Vet aquí el que diu. Els que són pas blancs. I això, em sembla que aquesta ideologia és la mateixa cosa que veiem, per exemple, de l'extrema dreta francesa, que ha cridat a l'escàndol, no? Perquè és completament electoral, si vols d'això, perquè al fons n'hi ha molts, els ideòlegs del Front Nacional o de l'Assemblea Nacional pensen exactament la mateixa cosa, amb un matís francès, no? Potser menys catòlics, encara que n'hi ha, hi ha una part dels catòlics francesos que són d'extrema dreta i que diuen això, el país té de ser catòlic i té de ser blanc i té de ser contra l'esquerra. No? I això me sembla que té conseqüències molt importants, perquè aquesta gent, perquè quan escrius això, és que hi ha molta gent, i dir que pensi que hi ha d'altres amb altres formes dins d'altres estats europeus, aquesta gent són totalment girats cap a això i el món actual el rebutgen. El que vol dir això és que rebutgen el món actual. Què és el que rebutgen? Rebutgen el món actual és la diversitat, és també la democràcia i és també una forma d'humanisme. És això que rebutgen. Rebutgen l'humanisme, Nosaltres tenim raó perquè som sent potents, hem tingut un imperi, aquest imperi ha cristianitzat la meitat del món. Us han sentit això? Hi havia un comentari d'una dona que deia això, que donava raó al Rajoy. I ben entès, somien activament, políticament, amb accions, no? Somien a fer per manera que això arribi. És un món sense democràcia, ben entès? Un món sense humanisme, perquè nosaltres tenim raó i els altres hi ha una hierarquia de gent, no? I aquesta hierarquia de gent, si vols, que és el contrari de la democràcia, el contrari de l'humanisme, és el contrari del catolicisme, la gent que diu catòlics, doncs el missatge primitiu de Déu és el complet del Crist, és el contrari, no? I bé, tota aquesta gent rebutja tot el que es passa ells mateixos. Els rojos, els neocatòlics, els que venen d'Àfrica, i tota aquesta gent són rebutjats. Els també que venen d'Amèrica del Sud d'una altra manera i que semblen índios, no? Tota aquesta gent són rebutjats, són posats dins d'una hierarquia, al més baix de la hierarquia. I quan, si volen tenir el poder, per imposar aquesta ideologia. És així que és terrible. I això jo ho veig com un indici que podem anar cap a temps molt, molt violents, no? Perquè si un dia tenen el poder, doncs no pots imaginar que se comportaran d'una manera democràtica. I l'exemple millor que podem donar és el comportament del Rajoy durant el procés a Catalunya. Perquè dins d'aquestes gent que rebutgen. Hi ha ben entès gent que sabeuen, però hi ha ben entès també gent que són pas exactament com nosaltres, i aquí els catalans, els bascos, i potser d'altres, dins l'estat espanyol. I si se callen i accepten una submissió, tot va bé. Si un dia volen una forma d'autonomia, volen existir per ells mateixos, volen que se reconeixi la seva activitat i el seu dinamisme, tot això és impossible. I l'única manera és d'utilitzar la força. Jo, si voleu, les paraules d'en Rajoy avui és, si voleu, dir la continuació total de lo que se va fer a Catalunya, per exemple, o dins d'altres llocs. Catalunya ha estat una cosa que tothom va conèixer. Però dins, fora de l'estat espanyol, qui és que va reaccionar amb això? Ara tothom reacciona, perquè és tan escandalós, és tan imbècil de dir això. Però ell és pas imbècil, és la seva realitat. I quan se va passar que van matxacar a cop de porres, vells i joves i nens que anaven a votar, que anaven per la democràcia, finalment. Això va pas escandalitzar ningú, poca gent, per exemple, dins l'estat francès o dins l'Europa. No? Però és el mateix procediment. Això ve del mateix mar mental. Cada vegada que hi haurà gent diferents, els matxacaran, si poden. I dins l'estat espanyol poden, amb l'ajuda de la justícia. I era el camí que deia, quan la justícia se posa del costat dels injusts, tot és en perill. Ben entès, la llibertat, la igualitat, la fraternitat, la democràcia, és aquesta gent el que volen finalment és fer de per manera que o la democràcia tingui pas efecte al referèndum de Catalunya, per exemple. No. I per això hi ha pas cap compromís o discussió, hi ha la força brutal, quan la tenen, l'exerceran. I per jo, dins d'un àmbit històric, dins de la continuació de la història, estem pas massa lluny d'això. I la gent se'n dona pas compte, perquè aquesta manera de... És que hasta la dreta francesa, l'extrema dreta francesa s'ha escandalitzat, ben entès que podria pas fer d'una altra manera. Del fons és la mateixa manera. Ho faran probablement per coses diferents i encara no, i encara. Ho veiem, per exemple, amb el Trump i la caça als immigrants, amb, cada dia hi ha un que mor, si siguem l'actualitat, tot això, amb aquesta violència. I aquesta violència, si finalment, quan se va exercir contra Catalunya, tothom s'hagués tingut d'aixecar, que siguis independentista o no, únicament si eres democrat, te tenies d'aixecar contra això. Calia dir, poseu-vos a una taula, discutiu. O el referèndum, feu per manera que sigui pas bo, si legalment això era completament possible. Però és pas això que volen, és matxacar la gent pels i fer por. Crear, això també és molt ben conegut dins la història. Dins la història, cada vegada que hi ha una... jo diria una ideologia d'extrema, que sigui d'extrema dret o d'extrema esquerra, finalment, aquesta ideologia d'extrema utilitzen, si voleu, quan tenen el poder, una força brutal per fer passar la seva ideologia. I estem aquí, i d'una manera completament descarada, finalment. D'una manera... I això, quan s'acabarà la Copa del Món, que és quasi acabat, s'ha acabat, ningú se'n parlarà. El Rajoy continuarà impune. I aquesta gent, encara una cosa que se pot veure, tant el Rajoy com molts d'altres, el PP o de Vox, i com l'extrema dreta francesa, són gent que se comporta d'una manera totalment malhonesta. Quan poden, roben diners públic. Veieu que en Rajoy té aquí una llista de robatoris digna d'un gangster, si voleu, i l'extrema dreta francesa de la mateixa manera. I això la gent els hi perdona. Si la gent que vota en parells, no? És això. Això se'n deia abans les idiots utiles. Gent per raons diferents, per raons sovint individualistes, no? Són idiots útils, bones per ells, hasta els ajuden, hasta això. I me sembla que aquest article d'en Rajoy és interessantíssim. Ha aprovechat un fet esportiu, finalment, per, jo diria, escopinyar, diria així, la seva ideologia. No? Perquè hi ha pas altre món, no? Escopinyar la seva ideologia veritable, que és la mateixa que l'extrema dreta francesa o que les extremes dretes d'altres llocs. És exactament el que ara, evidentment, diuen com era la França, l'equip de França i tot això. Ah, no, escandalós. Però en realitat és la mateixa cosa. Voilà, met aquí, doncs, les reflexions. I aquestes reflexions dels veig poc, si voleu. Per exemple, en lliga amb la... Jo dic la brutalitat de la repressió contra el referèndum, i això és evident. És completament evident. Si prens una mica de distància i de reflexió, és evident. I això és una cosa que veurem descaradament cada vegada més amb ben entès violència, perquè la gent, per exemple, tota aquesta gent que els posen d'una hierarquia baixa, un dia o altre no ho acceptaran, no? I tindran raó. I això és, ben evidentment, un fund de conflictes, de violència i de drames.
3: I ho escapa, com cada setmana, amb els teus comentaris de l'actualitat. Moltes gràcies.
4: De res, amb molt de ple.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
5: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu el Repetei del Sol, el programa de cada migdia d'estiu aquí a Ràdio Arrels. I d'aquí uns instants tindrem el Lluís Dagas. A Lluís Dagas li demanarem a qui dedicaria un carrer de Catalunya Nord. Ho sabrem d'aquí uns instants, abans però Casa sense gent del pa de cada dia.
1: Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx, que

0: La gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
4: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, a Lluís Dades, bon dia.
5: Bon dia.
4: I t'hem preguntat qui mereixeria tenir un carrer dedicat a Catalunya Nord que no el tingui. I quins has triat?
5: No, de fet, és un home que ja té carrers, o una escola fins i tot a Pesia de Ribera, amb el seu nom, no? Que porta el seu nom, però que s'hauria, de fet, de conèixer més amplament amb una avinguda, almenys, perquè s'ho mereix. És el senyor Josep Napoleó Sebastià Garriga, anomenat també Sarda Garriga, que és un home que va alliberar, que va portar de fet el decret d'alliberament dels esclaus de l'illa de la Reunió el 1850.
4: Aquest home era un militar? O...
5: No, era fill doncs, del municipi de Pesia, a l'entrada d'un... Va néixer i créixer a una masia a l'entrada del municipi, i era, de fet, un home polític que treballava a l'administració francesa i quan, de fet, cau el règim francès en aquell moment, el senyor Francesc Aragó anomena un home del seu país, un veí, el senyor Sarda Garriga, per fer aquest viatge fins a la Reunió i portar el decret alliberador dels esclaus. Per dir-te alguna coseta, per exemple, a la Catalunya del Nord tenim doncs una escola que ret homenatge a aquest home, a Pesia de Ribera, com que ell és fill d'aquest municipi. Tenim un carrer també a Perpinyà, però res de comparable amb el que passa a la Reunió, que tenen, per exemple, el carrer Sarda Garriga al municipi del Tampon, a la Reunió, el carrer Napoleó Josep Sarda Garriga a Saint-Denis, també a la Reunió, a la possessió a la Reunió, al port també, de la Reunió, etc. Cada any, al mes de desembre, hi ha una festa dedicada a aquest senyor, on se celebra doncs, l'alliberament dels esclaus negres de l'illa, i on, de fet, habitualment se fa un petit teatre on un personatge té el paper d'aquest home que arriba de vaixell des de la metropoli francesa i que anuncia doncs, el decret d'alliberació.
4: Doncs aquest nord català il·lustra per la història de l'illa de la Reunió, que ja té alguns carrers, però que si a la Reunió té tants carrers, aquí també ens hi hauríem de posar al mateix nivell. Exacte. Moltes gràcies, Lluís Dades.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

Passa un minut de tres quarts d'una, escolteu el repetei del sol com cada migdia d'estiu aquí a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants tindrem la crònica del medi ambient, aquesta crònica que ens porta diàriament l'Albert Noguer. Abans, però, les roba estesa amb la cançó Una altra ronda.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

Aquests que escoltàveu eren Diana Dilalba, vinguts des de Còrsega i amb la seva cançó Mediterráneo. Falten 3 minuts per la 1 del migdia i per tant som a punt d'acabar el Repetei del Sol, el programa de cada dia a aquesta hora aquí a Ràdio Arrels. Nosaltres tornarem demà com sempre, us desitgem una molt bona tarda de dijous a tothom. Vas renar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.
5: A Porvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Porvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Sortint del bar d'en Raül, en Pol va tornar al seu vaixell. Havia telefonat al laboratori d'oceanologia de la universitat i havia parlat amb en François Dolzà. En Pol s'havia presentat. Li va deixar ben clar que ell tampoc no creia en lo del cas de tràfic de drogues. Volia comparar els diferents punts de vista. Amb moltes reticències, en François Dolzà va acabar acceptant de quedar cap a les 7. En el moll, a prop de la seva goleta, va veure que algú estava a bord, assegut sobre la baixada de la capota. Va apressar el pas molt emprenyat. Un altre cop es tractava de la bòfia. Quan va pujar a bord, la Iala es va girar esbossant un somriure afligit.
1: Bon dia, senyor Feder.
2: Iala? Però què caram feu aquí? Creia que...
0: Ella va aixecar els seus braços en senyal d'assossegament.
1: Sí, ho sé. En condicions normals hauria d'haver matxat amb el meu pare. Però vaig reflexionar i tots dos van parlar detingudament. Li ho explicaré.
2: Vingui, vingui, entrem i serà més càlid. Té gana? Farem una rosseta a la manera d'en Paul Ferrer.
1: No, no tinc.

0: no va poder aguantar-se i va esclatar de riure.
1: Sí, pot semblar estrany, ho sé. M'ha de disculpar per l'escena d'ahir a la nit. No podia aguantar més. Aleshores, està d'acord?
2: Agafarà la cabina de tribord del davant. Som-hi, baixem. Tinc una gana i aquí fora fa un fred.
0: Va mostrar-li la seva cabina, petita però prou confortable, amb el seu bany privat, i just després ja estava a la cuina preparant l'esmorzar. Va treure de la nevera 4 gambes ben fresques i uns quants musclos que tenia de la vigília. Va agafar un bon tros de salsitxa, que va tallar en petits bocins, i a continuació va agafar una bonica ceba de figueres per tallar-la a daus abans de desfer-la. En una cassola de terrissa va abocar-hi un generós raig d'oli d'oliva del país i va sofregir a foc lent la ceba, les gambes i la salsitxa. Quan les cebes van començar a enrossir-se, va posar tot el sofregit en un plat a part. La Iala havia tornat. Se'l mirava amb uns ulls ben oberts. Li recordava molt en Jeremy. De sobte, va tenir gana. Justament quan ella volia exposar-li les raons per les quals estava allà, ell la va interrompre.
2: Aturis, aturis. Ja en parlarem més tard. Primer cuinem i després menjarem.
0: Es va encarregar de parar dos coberts a la taula de la cambra d'oficials. Va tallar una mica de pa i va obrir l'ampolla de vi negre que ell mateix li va donar, un priorat. Ella va tornar a observar allò que ell cuinava. Estava fascinada. Dins la cassola de terrissa on havia quedat una capa d'oli d'oliva i el sofregit de cebes, salsitxes i gambes, en Pol va ficar-hi dos gots d'arròs i 4 d'aigua. Va tornar a posar el foc lent, ho va amanir amb una miqueta de pebre d'espaleta i a continuació va abocar una dotzena de musclos i va afegir 4 bones rodanxes de botifarra negra. Va deixar-ho coure i de tant en tant ho anava removent. Va tastar el vi amb bon humor. En Pol notava que ella s'havia deixat anar.
1: Tu, vostè, caram, mai no sé si he de dir tu o vostè.
2: Preparar i menjar una paella bevent un priorat del 2001 ja crea el caliu necessari perquè em puguis tractar de tu, no ho creus?
0: Ella va ruboritzar-se posant-se lleugerament vermella.
1: Ok, ok. Si el costum francès és així, està bé. Eres cuiner abans?
0: Van estar parlant de tot i de res. De mica en mica ella es va anar alliberant. Va parlar de la seva vida a Seattle, de casa seva a sobre del Puget Sound, vora el mar, on feia molt de temps que ningú no cuinava, del seu treball a la FEMA, l'Agència Americana de Seguretat Civil, on ella era especialista en contaminacions marines, de les seves missions amb la Coast Guard, amb seu a Port Angeles, a l'estret de Juan de Fuca. Estava fascinat pel gran torrent de paraules que deixava fluir aquella dona tan bonica i que alhora semblava ferida. Ell li va explicar que havia passat uns quants mesos a la Northwest School, a Port Hadlock, una escola especialitzada en la restauració de vells ormeig al costat de Seattle. Van adonar-se que aleshores ja podrien haver-se conegut. Escoltant-la, vigilava l'arròs. Al cap d'una dotzena de minuts va tastar-lo i va afegir-hi una miqueta de sal al seu gust. Després va ficar a la cassola les cebes, les salsitxes i les gambes. Va barrejar-ho tot per deixar-ho coure a foc lent uns quants minuts més, pujant lleugerament el foc. Quan l'arròs va absorbir tota l'aigua, va afegir llavors un raig d'oli d'oliva flairant. Es tractava d'una collita precoç feta amb el fruit encara verd. Finalment, va barrejar-ho per darrera vegada tot de nou i ho va servir. La cambra d'oficials estava perfumada. La Iala tenia un recargolament de tripes. Ella va callar, va seure a la banqueta de la cambra, va acabar-se un plat, després dos, i quan ella se'l va mirar amb un aire desesperat, ell li va servir al fons de la cassola.
2: Jesús, com diuen a casa teva... Per algú que no tenia gana, caram, noia, a tu t'agrada menjar.
0: Ella va sospirar i va somriure.

0: riure.
1: Doncs sí, finalment tenia moltíssima gana. I a més, això estava superdeliciós.
2: Jo ho prefereixo a l'estiu, amb un o dos tomàquets tallats a deuets, però encara és millor a la tardor, amb uns quants calamars.
1: Oh, llavors em quedaré fins a l'estiu i tornaré a la tardor.
0: Va mirar-se-la amb inquietud. Tots dos van esclatar a riure.
1: I promise, it's a joke. T'ho prometo, és una broma.
0: Va exclamar fent grans gestos. L'intrigava. Ahir tan dura i agressiva, ara divertida i relaxada. Aleshores van parlar del perquè del seu retorn. El seu pare estava tan cansat i malalt que ella no havia volgut deixar-lo tornar sense que res no s'hagués fet per la Laura Blanchet. Havia parlat amb el seu director i havia aconseguit un permís suplementari. D'aquesta forma va acceptar de tornar-hi per fer una nova sustracció i també per veure si aquell home tan tranquil li tornava la confiança que havia perdut en ella mateixa. Però d'això ella no en diu res. Per la seva banda, en Paul va posar-la al corrent dels darrers esdeveniments. A més, podia comptar amb ella per investigar i veure què en treien de tot aquest entrellat. El vaixell ell disposava del material d'immersió necessari, així que van decidir efectuar la sustracció a la boia de la reserva l'endemà al matí. El temps passava. Van decidir llavors agafar el vell Volvo d'en Paul per trobar-se amb en François Dolzà a la Universitat de Perpinyà.
3: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis també, i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Però s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una majúscula inicial i que designen una persona cèlebre o un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Rosselló no s'accepta. I, en canvi, trapareu al diccionari Garrotxa, Selva i fins i tot Pisa. És que, a més de designar una comarca o una ciutat italiana, tenen un altre sentit. Pisa, que és un nom que ve directament del nom de la ciutat, és clarament un italianisme. Designa una ceràmica recoberta d'un vernís vitrificat, un vernís transparent o opac. Garrotxa, a més de la comarca, designa una terra ferèstega, aspra, difícil de franquejar. I Selva, a més de la comarca, això tothom ho sap, és un bosc dens i extens amb poca presència humana. Se cal pas refiar de la primera impressió.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: La revista infantil en català del Tatano celebra els 20 anys, una revista que ha arribat a un tiratge d'uns 12.000 exemplars i amb 9.000 socis. A aquesta hora podem saludar amb la cap de redacció d'aquesta revista, que és la Núria Figueres. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Dèiem que heu celebrat o esteu celebrant aquests 20 anys amb moltes felicitats d'entrada.
4: Moltes gràcies.
3: I et volíem preguntar, per començar, doncs, que ens definissis una mica què és el Tatano, si hi ha algú que no coneix aquesta revista.
4: Sí. El Tatano és una revista infantil pensada pels lectors d'entre 4 i 8 anys. És una revista, diguéssim, té el subtítol de la seva capçalera és que és el cavall fort dels petits, no? També perquè ens fem una idea, perquè hi ha més gent que coneix cavall fort. És una revista en català, mensual, que arriba a les cases dels lectors, que és una altra cosa que fa molta il·lusió en els lectors, perquè és una revista que la reben a la seva bústia, a la bústia de casa seva i al seu nom, i té un contingut molt variat, té seccions com ara el conte, té contes, còmics, tallers de manualitats, receptes de cuina, articles de natura, reportatges, o sigui, diguéssim que té un contingut variat pensat pels interessos dels lectors d'aquestes edats. I una de les finalitats de la revista és, doncs, acompanyar-los en les seves primeres lectures.
3: Clar, el ser per aquest públic 4 o 8 anys normalment no... Quan parles d'una revista no penses en un públic tan petit. Era arriscat fa 20 anys tirar endavant un projecte així?
4: Sempre és arriscat, jo crec, començar un projecte, però teníem el referent de que fa 20 anys va sortir el Tatano com a publicació independent de Cavall Fort, però l'any 1990 és quan es va crear ja el suplement del Tatano, o sigui, el Tatano primer apareixia com un suplement encartat a les pàgines de Cavall Fort, perquè en aquell moment es va pensar que els lectors de l'edat de Cavall Fort podien tenir germans més petits a casa seva i que també era un públic, doncs, que era molt interessant arribar-hi. Aleshores, durant tots aquests anys, el Tatano era un suplement de molt poquetes pàgines, tenia 8 pàgines, sortia cada 2 mesos, però bé, ja vam veure que agradava i bueno, l'equip que en aquell moment estava al capdavant de Cavall Fort va considerar que hi havia un buit en el mercat d'aquesta franja d'edat per poder, doncs, això, crear una capçalera pròpia i es van arriscar, i la veritat és que va tenir, des del primer moment, va tenir molt bona acollida. La veritat és que sí.
3: Clar, ara es diu que cada vegada els mainatges llegeixen menys i el Tatano continua sent, doncs, una revista en paper, que deies que arriba a les cases amb el nom del mainatge, la bústia. No sé si això suposa un problema pel Tatano o si teniu por de la continuïtat d'aquest tipus de suport, que depèn de qui escolti sembla que ja sigui una cosa del passat, no?
4: Nosaltres defensem clarament que la revista ha de seguir sent en paper, perquè pels nostres lectors és, creiem, la millor manera de que creïn un vincle amb el, és que no vull dir producte, no? Però vull dir que creïn un vincle amb la revista. Primer, que els allunyes una mica de les pantalles, bueno, una mica, els allunyes totalment de les pantalles. Si fas una revista digital, que bueno, nosaltres també tenim una versió digital, però bueno, nosaltres defensem la revista en paper, els estàs allunyant de tot el que són les tauletes, els mòbils. També t'he de dir que és una franja d'edat en què encara creiem i desitgem que molts nens encara no tenen dispositius d'aquesta mena, com a mínim que siguin propis. Potser sí que a vegades miren el dels pares o tenen una tauleta per fer alguna cosa, no? Ja potser cap als 8 anys, però és una franja d'edat encara, diguéssim, molt verge a nivell tecnològic, i per tant nosaltres crec que tenim un bon camp per seguir publicant en paper. Ja et dic que creiem fermament que és la millor manera perquè els nens tinguin el seu moment, el seu espai, una mica de calma, de poder gaudir de les pàgines, d'estar tranquils, asseguts a qualsevol lloc, no necessites connexions, no necessites res, te la pots emportar a revista, te la pots emportar tot arreu.
3: Ho estem comentant amb Núria Figueres, que és cap de redacció de la revista El Tatano, per mainatges de 4 a 8 anys. Comentàvem que celebreu aquests 20 anys de la revista independent, diguem, com a suplement. I presenteu noves seccions i coses noves, no?, amb aquest aniversari?
4: Sí. El Tatano ha estat durant tots aquests 20 anys una revista molt estable perquè ha tingut unes seccions fonamentals que han anat apareixent a cada número, però també hem anat incorporant seccions noves. No? Però creiem que un contingut estable també permet que el lector si reconegui moltes coses un cop rep la revista, però bueno, de cara als 20 anys també calia fer una bona renovació de continguts. Comencem ara al gener amb un personatge nou, una personatge de còmic nou que ens fa molta il·lusió, que es diu Bru i Companyia, de creació amb gent d'aquí, no és un personatge de còmic comprat a l'estranger, sinó que també apostem per la creació pròpia. I és un personatge que, diguéssim, és el germà mitjà de tres germans d'una família nombrosa i ell és el que pretenem que sigui una mica el mirall del nostre lector. És un nen d'uns 5-6 anys i, per tant, li passaran peripècies o li passaran petites anècdotes quotidianes similars a les que pot viure un nen de la seva edat. Ens fa molta il·lusió aquest personatge nou que comença amb il·lustracions de la Màriam Benarab. Hem fet un equip de coguionistes amb el Oriol García Molsosa i la Mercè Anguera, que són dos guionistes també molt, no sé, creiem que serà un còmic divertit i tendre a la vegada. I bé, hem fet altres noves seccions, hem creat una secció que es diu Què vol dir, per acostar una miqueta als lectors aquestes frases fetes o expressions que sovint ja molts nens ja no saben que quan els hi dius, toco el dos, o quan els hi dius vaig a dormir com les gallines, vull dir, expressions, frases fetes d'aquestes tan pròpies del català, que moltes vegades ja els hi costa saber què volen dir, no? Doncs hem fet una secció creada expressament per acostar-los aquestes frases així una mica amb clau d'humor. Una secció també que es diu Fem Zoom, on els hi mostrem imatges amb un zoom, diguéssim, molt a prop, perquè per descobrir què amaga la imatge, bueno, són una mica uns jocs visuals que hem pensat, i algunes altres seccions que aniran apareixent al llarg de l'any, al llarg de l'any d'aquest any que celebrem els 20 anys. També incorporem uns personatges de còmic nous, a part d'aquest d'en Bru i companyia que et comentava, que es diu L'ovella i la vaca, que és un personatge, són pensats pels més petitons perquè tenen molt poc text.
3: La revista, entenc que rep a tot el Principat de Catalunya per correu postal, però no sé si també teniu subscriptors a Catalunya Nord o de catalans que viuen a l'estranger.
4: Sí, la revista es distribueix, de fet, a tot el món. Tenim subscripcions arreu del món, tenim a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, a tota Europa, també a tot arreu, a l'Àsia, a Oceania, és que també a Nova Zelanda també en tenim, fins i tot alguns a l'Àfrica, Sud-àfrica en concret. S'ha extès per tots els països perquè les famílies, són famílies catalanes que han anat a viure a l'estranger i la revista els ofereix doncs, un lligam amb la cultura i les tradicions d'aquí, perquè en el Tatano seguim molt el calendari escolar, el calendari de les tradicions, o sigui, celebrem la castanyada, celebrem el Carnestoltes, celebrem també, doncs, fem cagar el tió, o sigui, totes les tradicions més nostrades van apareixent al llarg de l'any a la revista i, per tant, a les famílies que no viuen aquí, això els permet, doncs, bueno, mantenir, per una banda, la llengua pròpia, si és la llengua materna o paterna és el català, doncs així és una manera de reforçar-la i també doncs, seguir aquest vincle amb la, amb les tradicions d'aquí.
3: Doncs aquesta revista infantil El Tatano per mainatges de 4 a 8 anys que celebra aquests 20 anys d'existència com a revista pròpia. Ho hem estat comentat amb la seva cap de redacció, la Núria Figueres. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ella...

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Ceret celebra un any més el Festival de Sardanes, un moment cultural important doncs, de Catalunya Nord i de la capital del Vallespí. I per parlar del festival d'enguany, que de fet té un retorn a les arenes de Ceret, tenim amb nosaltres la vicepresidenta del Foment de la Sardana, que és la Maria Balastegui. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Deia doncs, que aquest any hi ha aquest punt, el festival és del 17 al 19 de juliol i una de les coses destacables d'aquest any és que es torna a l'escenari de les arenes de Ceret, no?
4: Sí, com fèiem ja fa molts anys i després d'uns anys al centre Vila de Ceret hem decidit tornar a les arenes per qüestions de visibilitat pel públic i de plaça per les colles, que seran una vintena, seran 20 presents pel concurs de dissabte.
3: Clar, si vols anem això a dissabte, que hi ha el concurs, a més formen part de la Copa Catalunya, això són colles, entenc, d'arreu de Catalunya que venen a competir a Ceret.
4: Exacte, tenim colles de Tarragona, de Girona, de Barcelona, nombroses, i en teníem de Lleida, fins i tot, i evidentment en tenim de la Catalunya del Nord, amb Albert Dansa, que és una colla veterana de l'Albera. Doncs seran 20 colles, tenim petits, tenim grans i tenim veterans que participen en aquest concurs. Comença per un cercavila en els carrers de Ceret i després comença a les 9 comença el concurs de sardanes, que és una Copa de Catalunya. És la Copa, la sisena, és l'únic lloc on es competeix per la Copa.
3: Això és dissabte, sí. Dèiem, a les arenes i, sí. De fet, l'entrada a les arenes per això és lliure, no?
4: Sí, és totalment gratuïta, doncs tothom és benvingut a les arenes dissabte a partir de les 9. Volia dir també que abans del concurs tenim a les 4 una conferència de Jaume Nonell al Museu Músic que tractarà de dones i cobla, una aproximació històrica, com ho van viure les pioneres, doncs, serà segurament una conferència molt interessant.
3: Doncs la conferència a les 4 de la tarda i la copa deies
4: al Museu Músic. I la copa a les 9.
3: A les 9 del vespre.
4: Sí. Abans d'això, al matí, tenim un aplec de sardana amb dues cobles, les cobles Mil·lenària i la principal del Llobregat, a les 10 del matí a la plaça del barri. Doncs seran una desena de sardanes de diferents compositors, Jordi Molina, Galdric Vicenç, la cobla Mil·lenària, Roland Bisson, Manel Sadera i Puigferrer, etc. Això és pel dissabte matí. L'aplec, evidentment, és lliure i és quan comencen a arribar algunes colles val la pena venir a veure com s'entrenen aquestes colles i veure el millor de la sardana que es dansarà al vespre. Abans, el divendres, tenim una ballada de sardanes amb la cobla Mil·lenària, amb 8 sardanes, a la plaça Picasso de Ceret.
3: Això divendres, a quina hora és, divendres?
4: El divendres a les 9, a la plaça Picasso, dissabte a les 10, a l'aplec de sardanes, després dissabte a les 4 al Museu Músic. Bon, fem una recepció dels grups a l'Ajuntament i allà es fa la selecció de les sardanes i de les colles que competiran entre elles. Bon, això ja el públic ja no participa a això. Mm-hmm. I després, doncs, ja ho he dit, a les arenes dissabte.
3: I després volia, ja diumenge posar, també hi ha activitats,
4: sí,
3: no?
4: Exacte. Volia posar el focus sobre el gran concert de sardanes de diumenge que es fa a la plaça de l'Església. Doncs aquí el concurs, les sardanes de diumenge són sardanes i obres per dues cobles i percussions. Es fa a la plaça de l'Església. En cas de pluja, es farà a la sala de l'Unió. Ho precisi perquè l'any passat vam haver de canviar de lloc, doncs és a la sala de l'Unió. La direcció del gran concert es fa sota la direcció de Marcel Sabater i són les cobles principals del Llobregat i la cobla mil·lenària.
3: I aquest concert necessita sí tiquet, no?, per entrar?
4: Sí, sí.
3: On
4: sí,
3: es pot comprar això?
4: L'entrada és a 15 euros, pot comprar el vespre mateix a la plaça de l'Església, hi haurà gent per poder vendre els tiquets.
3: Això, el concert és diumenge, dèiem, diumenge 19, a les 9 del vespre. Diumenge no. També hi ha a plec, diguem, ballada de sardanes durant el dia?
4: Sí, a dos quarts d'11, a les 10:30, al passeig de Ceret, doncs entre el cafè de França i el Gran Cafè, fem una ballada de sardanes amb la cobla principal del Llobregat. El programa és lliure, és la principal del Llobregat que el tria.
3: Molt bé, doncs un cap de setmana intens i amb moltes sardanes a Ceret com cada any, i enguanyem aquest retorn a les arenes, doncs, perquè
4: a
3: es pugui
4: arenes,
3: veure bé.
4: Sí, confiem que la gent s'animarà a venir a les arenes i tot aquest cap de setmana i diumenge a la plaça de l'Església, en precisi que és un gran concert de gran qualitat. Val la pena venir pel concert. Vet aquí.
3: Maria Balastegui, vicepresidenta del Foment de la Sardana de Ceret, moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Arrels.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Per avui, un adagio i un allegro. Un adagio i un allegro ben coneguts i ben bonics. Anirem accelerant, doncs. De l'adagio passarem a un allegro andante cantabile. L'adagio per cordes de Barber és una de les composicions més conegudes. L'any 2004 va ser votat aquest adagio com la composició clàssica més melangiosa que mai havien escoltat els oients del programa de la BBC Today. Arturo Toscanini, l'any 38 del segle passat, era director de l'NBC Sinfonia Orquestra i va estrenar aquesta composició de Barber en un concert que va ser retransmès des de Nova York per ràdio per milions de radioients de tota Amèrica del Nord. Escoltarem, doncs, aquest famós adagio per cordes de Barber amb la Filarmònica de Berlín sota la direcció de Simon Rattle.

Efectivament, la composició més melangiosa, això segons els oients del programa de la BBC Today, això ho van decidir l'any 2004. Nosaltres continuarem i acabarem avui accelerant el ritme amb un allegro andante cantabile, que és el tercer moviment del concert per a piano número 22 de Mozart, que va acabar el desembre de 1689, un concert que el va fer en una època dolça, Mozart, tot i que, com sempre, va tenir problemes de sous. El va escriure a la mateixa època que la seva òpera Les noces de Figaro i és el primer concert de Mozart que inclou clarinets en la seva orquestració. L'escoltem amb Alfred Brendel, amb l'Acadèmia of Saint Martin and the Fields, sota la direcció de Neville Marriner.

0: El pianista Alfred Brendel amb l'Acadèmia San Martín de Fils sota la direcció de Neville Mariner amb aquest tercer moviment, aquest allegro andante cantabile del concert per piano número 22 de Mozart. Grans moments de la música avui per començar l'adagio per cordes de Barber i ara per acabar aquest tercer moviment del concert per piano número 22 de Mozart.
1: Bin de clàssica Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Emi, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè podem descansar.

dolça llum, té gust de tramuntana, de sol i de sardana, i flor del carigó, el vi del Rosselló, té gust de

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: serà.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
5: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
6: Els 20 de jazz d'avui seran amb la tenora de Jordi Molina. Sí, jazz amb tenora. De la mateixa manera que Jordi Molina ha anat per altres terrenys musicals amb el seu instrument sortint de l'esquema clàssic de la cobla. Tenim sobre la taula dos discos, un amb el pianista Ramon Escalé, considerat el pare del gospel a Catalunya, és del 2004, i l'altre, més recent, del 2016, amb bons músics, no estrictament de jazz, però també de jazz. Comencem amb De viatge, el disc del 2004, el disc que Jordi Molina va fer amb el pianista Ramon Escalé i el seu quartet. Ja havia fet altres discos amb el pianista com el Mosaic 5 anys abans.

El tema Caurus, del disc de viatge de Jordi Molina i Ramon Escalé. Jordi Molina, que el sardanisme considera un dels millors tenoristes, va néixer a Blanes l'any 62, és també compositor. L'any 99, per exemple, va rebre el segon premi al concurs Ceret Banyoles de composició de sardanes. El segon disc que escoltem avui, Jordi Molina el va fer el 2016 amb composicions pròpies, se'n diu Matèria del Temps. És un disc divers, amb una quinzena de músics, sempre amb la tenora en primera línia, que va de la improvisació i el jazz fins al cant i l'havanera. El tema de Viatge a l'Est.

de viatge a l'est de Jordi Molina del seu disc Matèria del Temps del 2016. I per acabar amb aquest especial Jordi Molina, tornarem al primer disc que hem escoltat, el de viatge. Jordi Molina, tenora, Ramon Escaler, piano, Lluís Ribalta, la bateria, Josep Cucurell, el baix, i Florenci Trullàs, el violí, i afegim encara Anna Ros, el violoncel. El tema és Princess.

0: Princes del disc de viatge de Jordi Molina i Ramon Escaler. Avui uns vint de jazz amb el tenorista Jordi Molina, que ha estat successivament tenora solista de les cobles Santa Maria de Blanes, la Principal de Barcelona, els Montgrins i la Meravella.
1: Vint de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels. Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Paola, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem mirar peixos en l'aigua.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Monyuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Monyuís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui hem dos grups que se situen dins aquest ampli món del folk, on hi podem trobar des de l'autèntica música tradicional el rock folk o fins i tot el punk folk. Avui el Diluvi de la zona d'Alcoi, al País Valencià, doncs de la comarca de l'Alcoià, i els Every Night de Mataró, al Maresme sud-català. Els Diluvi publiquen un primer disc, un de quatre cançons, de l'Ovidi Montlló, d'Alcoi també. Ovidenques, en diu el disc, que van publicar el 2012. I d'ençà han fet cinc discos amb cançons pròpies d'amor i lluita, com diuen ells, i sempre han mantingut en el seu repertori cançons de l'Ovidi. El disc Alegria, del 2015, van fer una cançó a partir de la famosa Divisa de Maria Mercè Marçal.

aquell poema de Maria Mercè Marçal, Divisa. Els músics del Diluvi diuen que fan mestissatge mediterrani, una barreja d'instruments tradicionals del País Valencià i també del Mediterrani amb ritmes i estils d'arreu del món, com la cúmbia, la rumba, el reggae. El toc tradicional el donen la bandúrria i el guitarró. També del disc Alegria, Un altre dia.

un altre dia amb el Diluvi del seu disc Alegria del 2015. I l'altre grup d'avui són els Every Night, els de Mataró, que hem escoltat en d'altres ocasions en aquests 20 de música d'arrel. Les seues primeres arrels venen de la música cèltica tradicional. L'any 2013 fan un salt important

0: tant a la seva popularitat amb la publicació del disc La palla va cara, que els va portar a fer moltíssims concerts per tot el país i a guanyar el Premi Enderroc al millor disc de folk i noves músiques d'aquell any. Els escoltarem amb dues cançons del disc Guerrilla del 2018.
1: Esperem la nit per llançar-nos als camins. Els germans que avui no visquin ja els trobarem a l'infern. Si vam néixer aquí, ningú sap on morirem. Cridarem visca la terra i que mori amb el govern.

cridarem del disc Guerrilla dels Every Night. Aquest disc l'han portat en concerts per a Europa, sobretot a Alemanya i a Suïssa, on tenen molts seguidors. Tots els discos dels Every Night, ja des del primer, es poden descarregar de franc a la seva pàgina web. Els interessa molt l'espectacle, el cuiden molt i hi posen molta energia. Això els fa ser un grup molt apreciat als festivals i les festes majors.

El nostre dia dels Every Night, del seu disc Guerrilla del 2018. Avui, 20 minuts de música d'arrel amb els Diluvi de la comarca de l'Alcoià, el País Valencià, i els Every Night del Maresme català.

0: Tallin de músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

viatjant, quan ja hauràs estimat, dius que potser voldràs tornar al meu costat. Quan jo ja hauré viscut, plorat, estimat, rigut, dius que potser em buscaràs on m'has perdut.

l'últim petó i pel que semblava era de debò. Però avui ja ens hem fet un últim petó i de veritat que ho semblava que era de debò.

0: petites veus d'arrels.
1: Dia, em dic Angela, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem menjar gelats.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Sant Genís de Fontanes,

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
2: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Llengua a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Òmnium Catalunya Nord ha impulsat aquest any la creació d'un diploma BAFA en català. En parlem ara amb en Remi Casanovas, que justament ha pres part en aquesta creació. Bon dia, Remi Casanovas.
4: Bon dia.
3: Quines són les etapes d'aquest BAFA?
4: Doncs el BAFA té tres etapes. Una primera part, que és teòrica i que es fa aquest agost, que té un cost de 400 euros. Després, durant tot l'any, hi ha unes pràctiques amb el suport de la Ligue de l'Ensenyament. I l'última etapa, que també és pràctica, es fa en internat el proper abril. I gràcies a l'experiència de la Ligue de l'Ensenyament, els menors de 25 anys podran rebre un ajut de 200 euros de la CAF per a cada etapa del BAFA.
3: Però qui va tenir la idea de la creació d'aquest BAFA i per què?
4: La idea l'ha tingut Òmnium Catalunya Nord, doncs, amb la col·laboració de la Lliga de l'Ensenyament del Departament, que han impulsat aquesta formació per respondre a la manca d'una oferta de lleure en la nostra llengua durant tot l'any aquí al Departament a Catalunya Nord.
3: I va ser complicat això a posar en plaça o no?
4: Sempre són coses que s'han de preparar durant molt temps, que no sabíem si tindríem el suport de tothom i si sabíem fins i tot si es podia realment fer, però ha estat una cosa que a poc hem tingut la confirmació que fer un BAFA en la llengua d'aquí del departament es podia fer.
3: I doncs sabem que el BAFA és en català. És que és obert a tothom? Això, o
4: BAFA
3: és només obert als catalanoparlants?
4: El BAFA està obert a tothom. Després, la formació, evidentment, estarà en català, perquè l'objectiu és formar animadors que tindran les competències i els diplomes necessaris, doncs, per oferir activitats en català.
3: Doncs la gent que s'inscriu, que no parla català, imaginem, podran aprendre la llengua fent el BAFA.
4: Sí i no, perquè l'objectiu tampoc és aprendre la llengua, és a dir, s'han de tenir unes bases, uns coneixements bàsics del català, perquè l'objectiu doncs, és formar animadors i no aprendre la llengua.
3: Com hem dit, el BAFA és obert doncs, a tots els centres de lleures i tot, i el que no concerneix l'escola, finalment.
4: No, el BAFA, la gent que serà titulat amb el BAFA, doncs serà gent que proposarà tot un conjunt d'activitats extraescolars per a la gent jove, els infants, doncs activitats que avui existeixen en francès al departament, doncs que es proposaran en català.
3: Moltes gràcies, Remi Casanovas, que has participat a la creació d'aquest BAFA en català.
4: Moltíssimes gràcies.
5: Ràdio Arrels, Amiens, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Renada Laura Portet és la dona rebel i prolífica de les lletres nord-catalanes. Va néixer a Sant Pau de Fenollet el 1927 i va morir a Elna el 2021. Profundament arrelada a Catalunya Nord, Pesillà de la Ribera, Vallestavi, Ceret i Perpinyà, per raons professionals va ensenyar l'espanyol a Algèria, Poitiers i Montmorillon, abans de tornar a Perpinyà i ensenyar el castellà i el català al Liceu Aragó. La seva curiositat, el seu voluntarisme i la seva doble formació literària i científica l'han portat a excel·lir en la recerca onomàstica, la poesia, la novel·la, la narració, el teatre. El total deixa una obra d'una gran diversitat, fruit de 50 anys de recerques i 40 anys de publicacions. Entre 80 publicacions destacarem les novel·les, algunes, Castell Negre, 1980, i Rigau, un pintor a la cort de la Rosa Gratacul. En poesia, Una ombra anomenada Oblit i Nom, i en l'assaig, Els noms del lloc del Rosselló. Qui més ha estudiat la seva poesia és l'empordanesa Carme Pagès, subratllant els seus temes predilectes, la pintura, la música, l'amor, l'erotisme, el pas del temps, en un estil proteïforme barrejat.

0: en clàssic, moderna, meditació, metafísica i esoterisme, sempre amb una llengua cisellada, rica en vocabulari i metàfores. Extracte del recull Nom. La història és sempre la mateixa, però no serveix per a res de saber-ho. Usatge carceral, un usatge que ho transforma tot en sang morta, en son negre. Potser només fer-vos capaç d'anar d'una hora a l'altra. D'ençà la infància heu après molt i molt sobre aquest perjudici etern de cada dia. I heu trobat la vostra fórmula? Un mot bufat per l'alè, a la vora dels llavis? Res. I no crideu a ningú, ja que ningú no hi pot fer res. Res no passa. El rellotge de la sang superposa la maneta dels minuts a la més petita de les hores. La vostra consciència porta retard. Encara no sou persona, sinó un tal quidam, esperant, esperant, puig que tota nit condueix a un alba.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: No saps el greu dilema que em provoca passar de tot i no dir-te ni mu. Però avui jo sóc aquí, toca qui toca,

0: abraçar-te amb tants ondejos. A tu jo no puc fer-te llum de gas.
1: Aquestes coses sols les fan els lletjos.

0: Avec Guillaume Lopez, messieurs, dames.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana a aquesta hora parlem amb Pasillà de la Ribera, amb l'Iu Escapa. Bon dia, Iu.
5: Bon dia.
4: Que ets historiador i ens portes a cada setmana una anàlisi de l'actualitat també relacionat amb la història. I aquesta setmana t'han cridat l'atenció les declaracions que va fer, de fet, l'article que va escriure l'antic primer ministre de l'estat espanyol, Mariano Rajoy, relacionat amb el Mundial, però que bàsicament posava en dubte que els jugadors de la selecció francesa fossin prou francesos pel simple fet, bàsicament, de ser negres de pell. Iu Escapa, has dit que ens ho volies comentar. És perquè hi veus una implicació més profunda que el que es veuria a primera imatge, no?
5: Sí, jo crec, sí. Per exemple, la primera cosa és que ho ha escrit. Perquè quan parles pots dir boricades, no? Perquè parles, no? Quan parles, si te poses a emborratxar de paraules, pots... Però quan escrius... I quan ho publiques, és altra cosa. És altra cosa. I això, la primera cosa, és pas... Dins l'àmbit esportiu, tot s'ha dit, jo vull pas fer comentaris de l'àmbit esportiu, és completament escandalós, és completament... Tothom ho ha dit, bon, ben entès, això... I torni pas amb això. Però si mira més profundament, dins d'un àmbit més històric, no, jo diria, més enllà de la polèmica del dia, me sembla una cosa... jo diria importantíssima per qualificar tota aquesta gent que es diu d'extrema dreta al dia d'avui, que tenen un èxit electoral tant de l'estat francès com de l'estat espanyol, i que finalment amb formes diferents, doncs, en el fons és la mateixa cosa. Cal dir també que hi ha poc comentaris a França d'això, però cal dir també que va dir just abans, va dir, jo m'estimi pas als belges perquè se'n diuen els diables rojos, i jo no estimi ni els diables ni els rojos. No? I això també va dins el mateix camí. Què vol dir això? Vol dir això, finalment, me sembla una evidència, que aquesta gent de l'estat espanyol són representants del catolico-franquisme, si voleu, i que això és completament arrelat dins d'aquesta ideologia, que se veu el dia d'avui amb Vox i que se diu que se veu també amb el PP, i per exemple quan diu ni els diables, bon, és perquè hi ha Déu, i ni els rojos, perquè ben entès tot el que és d'esquerra, i doncs a través del nom d'un equip de futbol de Bèlgica, diu que rebutja totalment els que són pas catòlics, si vols, i els que són d'esquerra. I per França diu els que són negres. Vet aquí el que diu. Els que són pas blancs. I això, em sembla que aquesta ideologia és la mateixa cosa que veiem, per exemple, de l'extrema dreta francesa, que ha cridat a l'escàndol, no? Perquè és completament electoral, si vols d'això, perquè al fons n'hi ha molts, els ideòlegs del Front Nacional o de l'Assemblea Nacional pensen exactament la mateixa cosa, amb un matís francès, no? Potser menys catòlics, encara que n'hi ha, hi ha una part dels catòlics francesos que són d'extrema dreta i que diuen això, el país té de ser catòlic i té de ser blanc i té de ser contra l'esquerra, no? I això em sembla que té conseqüències molt importants, perquè aquesta gent, perquè quan escrius això, quan escrius això, és que hi ha molta gent, i dic que pensi que hi ha d'altres, amb altres formes, dins d'altres estats europeus, aquesta gent són totalment girats cap a això, i el món actual el rebutgen. El que vol dir això és que rebutgen el món actual. Què és el que rebutgen? Rebutgen el món actual és la diversitat, és també la democràcia i és també una forma d'humanisme. És això que rebutgen. Rebutgen l'humanisme, Nosaltres tenim raó perquè som sent potents, hem tingut un imperi, aquest imperi ha cristianitzat la meitat del món. Us han sentit això? Hi havia un comentari d'una dona que deia això, que donava raó al Rajoy. I ben entès, somien activament, políticament, amb accions, no? Somien a fer per manera que això arribi. És un món sense democràcia, ben entès? Un món sense humanisme, perquè nosaltres tenim raó i els altres hi ha una hierarquia de gent, no? I aquesta hierarquia de gent, si vols, que és el contrari de la democràcia, el contrari de l'humanisme, fins al contrari del catolicisme, la gent que diu catòlics, doncs el missatge primitiu de Déu és el complet del Crist, és el contrari, no? I bé, tota aquesta gent rebutja tot el que es passa ells mateixos. Els rojos, els no catòlics, els que venen d'Àfrica, i tota aquesta gent són rebutjats. Els també que venen d'Amèrica del Sud d'una altra manera i que semblen índios, no? Tota aquesta gent són rebutjats, són posats dins d'una hierarquia, al més baix de la hierarquia. I quan, si volen tenir el poder, per imposar aquesta ideologia. És així que és terrible. I això jo ho veig com un indici que podem anar cap a temps molt, molt violents. No? Perquè si un dia tenen el poder, doncs no pots imaginar que se comportaran d'una manera democràtica. I l'exemple millor que podem donar és el comportament del Rajoy durant el procés a Catalunya. Perquè dins d'aquestes gent que rebutgen, hi ha ben entès gent que sabeuen, però hi ha ben entès també gent que són pas exactament com nosaltres, i aquí els catalans, els bascos, i potser d'altres, dins l'estat espanyol. I si se callen i accepten una submissió, tot va bé. Si un dia volen una forma d'autonomia, volen existir per ells mateixos, volen que es reconeixi la seva activitat i el seu dinamisme, tot això és impossible. I l'única manera és d'utilitzar la força. Jo, si voleu, les paraules d'en Rajoy avui és, si voleu, dir la continuació total de lo que se va fer a Catalunya, per exemple, o dins d'altres llocs. Catalunya ha estat una cosa que tothom va conèixer. Però fora de l'estat espanyol, qui és que va reaccionar amb això? Ara tothom reacciona, perquè és tan escandalós, és tan imbècil de dir això, però ell és pas imbècil, és la seva realitat. I quan se va passar que van matxacar a cop de porres, vells i joves i nens que anaven a votar, que anaven per la democràcia, finalment. Això va pas escandalitzar ningú, o poca gent, per exemple, dins l'estat francès, o dins l'Europa. No? Però és el mateix procediment. Això ven del mateix mar mental. Cada vegada que hi haurà gent diferents, els matxacaran, si poden. I dir l'estat espanyol, poden, amb l'ajuda de la justícia. I era el camí que deia, quan la justícia se posa del costat dels injusts, tot és en perill. Ben entès, la llibertat, la igualitat, la fraternitat, la democràcia, és aquesta gent el que volen, finalment és fer de per manera que la democràcia tingui pas efecte al referèndum de Catalunya, per exemple. No? I per això hi ha pas cap compromís o discussió, hi ha la força brutal, quan la tenen, l'exerceran. Per jo, dins d'un àmbit històric, dins de la continuació de la història, estem pas massa lluny d'això. I la gent se'n dona pas compte, perquè aquesta manera de... És que hasta la dreta francesa, l'extrema dreta francesa s'ha escandalitzat, ben entès que podria pas fer d'una altra manera. Del fons és la mateixa manera. Ho faran probablement per coses diferents i encara no, i encara. Ho veiem, per exemple, amb el Trump i la caça als immigrants, cada dia hi ha un que mor, si siguem l'actualitat, tot això, amb aquesta violència. I aquesta violència, si finalment, quan se va exercir contra Catalunya, tothom s'hagués tingut d'aixecar, que siguis independentista o no, únicament si eres democrat, te tenies d'aixecar contra això. Calia dir, poseu-vos a una taula, discutiu. O el referèndum, feu per manera que sigui pas bo, si legalment això era completament possible. Però és pas això que volen, és matxacar la gent pels i fer por. Crear, això també és molt ben conegut dins la història. Dins la història, cada vegada que hi ha una ideologia d'extrema, que sigui d'extrema dret o d'extrema esquerra, finalment, aquestes ideologies d'extremes utilitzen, si voleu, quan tenen el poder, una força brutal per fer passar la seva ideologia. I estem aquí, i d'una manera completament descarada, finalment. D'una manera... I això, quan s'acabarà la Copa del Món, que és quasi acabat, s'ha acabat, ningú se'n parlarà. El Rajoy continuarà impune. I aquesta gent, encara una cosa que se pot veure, tant el Rajoy com molts d'altres, el PP o de Vox, i com l'extrema dreta francesa, són gent que se comporten d'una manera totalment malhonesta. Quan poden, roben diners públic. Veieu que en Rajoy té aquí una llista de robatoris digna d'un gangster, si voleu, i l'extrema dreta francesa de la mateixa manera. I això la gent els hi perdona. Si la gent que vota en parells, no? És això. Això se'n deia abans les idiots utiles. Gent per raons diferents, per raons sovint individualistes, no? Són idiots utiles, bones parells, hasta els ajuden, hasta això. I me sembla que aquest article d'en Rajoy és interessantíssim. Ha aprovechat un fet esportiu, finalment, per, jo diria, escopinyar, diria així, la seva ideologia. No? Perquè hi ha pas d'altre món, no? Escopinyar la seva ideologia veritable, que és la mateixa que l'extrema dreta francesa o que les extremes dretes d'altres llocs. És exactament el que ara, evidentment, diuen com era la França, l'equip de França i tot això. Ah, no, escandalós. Però en realitat és la mateixa cosa. Voilà, met aquí, doncs, les reflexions. I aquestes reflexions dels veig poc, si voleu. Per exemple, el lliga amb la, jo dic, la brutalitat de la repressió contra el referèndum. I això és evident. És completament evident. Si prens una mica de distància i de reflexió, és evident. I això és una cosa que veurem descaradament cada vegada més amb ben entès violència, perquè la gent, per exemple, tota aquesta gent que els posen d'una hierarquia baixa, un dia o altre no ho acceptaran, no? I tindran raó. I això és ben evidentment, un fum de conflictes, de violència i de drames.
4: I ho escapa, com cada setmana, amb els teus comentaris de l'actualitat. Moltes gràcies.
5: De res, amb molt de ple.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb I ho escapa a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. El volum 88.2.

Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Josep Maria Figueres, al primer episodi hem parlat del seu naixement al Vendrell, de la seva família. Parlem ara dels seus estudis.
1: En aquests primers 25 anys, fins al 1900, que ja tindrà un reconeixement notable, arribarà a tenir premis, honors i serà conegut pel seu talent, perquè Casals és un personatge singular. A part de les condicions específiques pròpies d'aquest talent innat que té, tindrà una formació sòlida, que té una formació notable al Conservatori de Barcelona, al Conservatori de Madrid, i després, gràcies a l'Albéniz, que l'escolta amb un concert ambulant que hi ha, que es diu La Pajadera, a la plaça de Catalunya, i aleshores l'escolta, li farà una carta de recomanació pel comte Murphy, que és un assessor de la cort de Maria Cristina, i ella li agrada molt i li dona una beca important a l'època, 250 pessetes mensuals, amb la qual cosa la mare pot anar a Madrid, s'emporta també els fills van amb la mare i el pare doncs segueix al Vendrell. Quan el pare els diu, no, torneu de Barcelona al Vendrell, que ja estic cansat d'estar sol, el revessa del pare, que deixa del Vendrell i tornarà a Barcelona pels estudis del Pau.
0: Parlem de quina edat?
1: Aquí estem parlant dels 10 als 15 anys, que és la seva formació. L'edat és diferent a l'actualitat, que els 15 anys encara són infants i els 20 són gairebé adolescents, però en aquella època Pau Casals, si els 6 anys ja sabia llegir i escriure partitures i tocava ja que els peus no li arribaven baix, i a l'orquestra que comença a tocar les diverses senzilletes li han de posar un taudet damunt de la cadira, i a ell li diuen el nen de Can Tos. Tos era un cafè que hi havia a Gràcia, que també anava a cantar, el nen de Cal Tos. I allà poden fer, no li agradava aquesta música, no diré de cabaret, també ho ha de fer a París, actuarà amb aquests espais d'entreteniment per poder-se mantenir, si estarà un any dur, difícil, però doncs no té la beca perquè ha d'anar a Bèlgica, s'esbadalla el professor que el desconsidera i aleshores torna a París seguint els consells que li donen, que diuen, escolta, música, pesa música. I el 1900-1901 hi ha un diari, que és inèdit, en què explica doncs, que pràcticament cada dia anava a escoltar música. Això va ser molt important. Ell dominava l'alemany, que li ensenyen a la cort de Madrid, que jugava doncs, amb els monarques, i estarà sempre molt agraït amb aquesta monarquia. Tant és així que quan hi ha el funeral per la mort d'Alfons XIII a Perpinyà, ell va tocar per agraïment, i els republicans no ho entenien, però ell era molt agraït, molt agraït. I encara que el Pessebre sigui una obra de reivindicació, que ell la vol fer que sigui una obra de reivindicació modal, Grècia, quan el fan a Atenes, convida amb els reis actuals, els pares de l'actual reis, i diu, he conegut a 3 generacions de Borbons, i sent aquest agraïment, és una persona profundament agraïda. Aleshores, Casals, per tant, doncs, està amb aquest ambient musical i treballa a l'hora que estudia, sigui doncs, a París o sigui doncs, a Barcelona. Treballa amb aquest sentit, al marge de la beca, que la tindrà els primers 5 anys, però els seus estudis seran molt rellevants. El que he vist amb els arxius, tant el de Barcelona com amb el de Madrid, és que els professors que hi participen, i caldria destacar noms com Rodoreda, que és l'autor de la musicació del famós Vidolai de Verdaguer, o Josep García, o a Madrid Monasterio, doncs veuen les capacitats, les possibilitats que té aquest infant. I, per tant, l'ajuden, s'hi abonen i l'aprecien. Quan torna de París, tindrà una sort casual de la vida, un atzar, que és que Josep García, que era professor al Liceu, professor particular i membre titular d'orquestra, se'n va, en qüestió de faldilles, a l'Argentina. I i ho deixa tot amb el Casals. Casals aleshores agafa una part, però diu, vull seguir la meva carrera i no quedar-me aquí. També li havien ofert quedar-se a Madrid com a músic de la cort amb sou per tota la vida. Va dir que no, el seu mare diu, no ha d'estudiar. També li havia dit al Murphy, diu, que es treballi l'òpeda, volem que hi hagi una òpeda espanyola i tal. I la mare diu, no, aquest nen ha de seguir a les facultats que té, que és el violoncel.
0: Aquest nen se'n va a Barcelona, se'n va a Madrid, se'n va a París. Quina relació té amb el Vendrell? L'enyora? En parla? O gaudeix simplement de la seva notorietat?
1: No, Vendrell el té. Vendrell el té al cor, l'enyodes. Jo, per exemple, soc de Valls, tocar Vendrell, i el paisatge de Valls, la muntanya de Miramar amb el Camp de Tarragona, sempre m'acompanya. Però, clar, la vida et porta doncs, a altres llocs. En fi, la vida el va portar doncs, a Barcelona i es va arrelar a Barcelona. Tant és així que va comprar un espai, que va fer un institut de música a Rambla Catalunya Diagonal, a tocar a Gràcia, a la seva Gràcia estimada, per això de tant amic de l'Orfeu Gracienc, del mestre Joan Balcells, etc. I aleshores, després, doncs, quan ha d'anar a l'exili, ja no és el Vendrell, és tot Catalunya que porta en l'enyor. I Catalunya és Montserrat, que se l'estima de molt, és Barcelona, però curiosament hi ha poques ciutats de Catalunya a les quals hagi actuat. En coneixem poques. Coneixem que va amb l'Orquestra Pau Casals a Vilanova, tocarà també a Montserrat, tocarà a Barcelona, tocarà al Vendrell, farà algun concert puntual, doncs, com els de Girona o el de Granollers, però no farà grans gires per Catalunya. Les seves gires seran internacionals, ja en parlarem.
0: I la gent del Vendrell com el veuen?
1: La gent del Vendrell primer el veuen com el fill de l'organista i després comença a situar-se. Ell es fa molt amic dels Vidales, que són uns germans dramaturgs, lletrafedits, que porten una revista que m'ha servit molt pels estudis biogràfics, que és el Baix Penedès, un setmanari. En aquest setmanari tenen relació i Casals els envia tot. I s'escriuen, i un és director del setmanari al Baix Penedès, i en aquesta revista hi ha una gran quantitat d'informació sobre la vida de Casals, i és que Casals els enviava informació d'una manera puntual. Ara vinc, ha fet aquest concert, ha anat allò, etc. I a part, seguien amb tot el que trobaven de la premsa general de Barcelona, etc, etc, i donaven informació. Des d'una activitat senzilla, com podia ser un concert, fins a un gran esdeveniment musical en el que era el protagonista d'una gran sala de París, que Casals doncs, és ràpidament primer de figura internacional. Que el Vendrell hi té una relació i se l'estima. Als anys 30 ajudarà a pagar la reconstrucció de l'orgue, però és que el 1900, 30 anys abans, ja havia participat amb un pianista vendrellenc, el benvingut Socias, que ara se li ha recuperat gràcies a l'arxiu comarcal del Baix Penedès, amb un disc que ha fet la regidora, que la Nati, que han organitzat i que han recuperat amb una lloable labor, el concert que en deien de la solidaritat. Avui en dirien de la fraternitat o de la solidaritat. En aquell moment en van dir el concert de la caritat i de la paraula que es deia. Caritat envers els que tornaven de la guerra de Cuba, això va ser el 1900, mutilats, pobres, sense possibilitats de futur, sense pensions, sense indemnitzacions, i que omplien els carrers demanant caritat amb aquests quadres que s'han vist arreu tan tristos doncs, dels mutilats que tornaven de la guerra de Cuba. Hi ha un concert a favor d'aquesta acció. I Casals, que jo m'ha agafat sempre amb molta prevenció, dient no s'ha de tant allò de la generositat, vegem-ho, al final he vist per les evidències que queda molt generós, com demostra aquest concert, i com en farà d'altres. A Puerto Rico farà un concert pel sostre de la catedral, o bé pel sindicat de músics que tenien necessitat, o bé doncs, per Granados, que la família queda després de l'enfonsament, del torpediment del Sussex, queda bastant a la intempèrie, etc. Col·labora, participa i és autènticament solidari.
0: Podem dir amb unes paraules modernes que Casal és una ONG a ell sol?
1: Bueno, de fet, ja comença a haver-hi ONGs i ell les ajuda. L'ajuda pels refugiats que es fa als Estats Units, ell hi participa, però no només durant els primers anys de l'exili. El mutilat ho és per sempre. L'exiliat que ha donat part del seu cos, mai tan ben dit, per una causa noble com era defensar la legalitat, tindrà tota la vida de patiments. Però clar, després de la Guerra Mundial sembla que aquí hagi passat tot, però els mutilats quedaran tota la vida. Aleshores, aquests mutilats, quina ajuda tindran? Casals ajuda, de la mateixa manera que va ajudar amb el que va poder, i si no era amb diners, era amb cartes. Els tancats en els camps de les platges del Rosselló ajuda també, doncs, amb els republicans. I les cartes, tant d'uns com dels altres, doncs, són esfadeïdores en aquest sentit, perquè la solidaritat la tenia molt endins.

Era el segon episodi de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dijous 16 de juliol. Bon dia. Pluja a tot el país aquesta tarda, menys al Baix Vallespí i a l'Albera, amb 28 graus a la plana i 21 a la muntanya. Un oratge també present al Capcí i a Cerdanya. Demà torna el sol, les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prada, 19 a Prats de Molló, 15 a Montlluís i 16 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 35 graus al Rosselló, 34 al Vallespí, 32 al Conflent, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la muntanya. Dissabte, les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà, 23 a Serret, 18 a Prats de Molló, 22 a Prada i 14 a Montlluís i a la Torre de Querol. Tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 27 al Capcí i 28 a Cerdanya. Hi haurà potser pluja i un oratge a l'Albera. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya.
7: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
8: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
9: El 16 de juliol del 1972 neix Carles Belda. El cantant i acordionista de Sabadell ha encapçalat moltes formacions i molts projectes musicals com Pomada, Mesclat, El Belda i el conjunt Badabadoc o encara Fetus. De formació és pianista, però va descobrir per atzar l'acordió després de comprar-ne un als Encants. És un amant i aficionat de la rumba, dels garrotins i també de la música d'arrel. Escoltem ara un tema dels Pets que el Belda i el conjunt Badabadoc han versionat: Pantalons curts i genolls plens.

0: Fins aquí pantalons curts i genolls pelats dels Pets, però versionats pel Belda i el conjunt Badabadoc.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

la pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivent de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecar. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat. De la ferida la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala i a la...

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Roxanne, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem a la fin dels jocs.

una hora 100% en català.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Pesia de Conflent, 95.5.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fets pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells pel mar.

temps obscur ho sé vençut. Emigra quan des de la mola

camí que du a l'arena. I per la nit plouen cançons

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com vosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides.

aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

0: Radio Arels, a Pollestres, 95.
1: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Mas ocupats a voler ser, tot descuidant, que sense dir ningú no sap si és que sem, ningú no sap.

podem ser, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser ni més ni menys del que serem. Somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que volem.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.
2: Estos

català. Per condició, senyor, sense terres, per idea i senyores, esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom,

declar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empelt en altres prats i en la mort rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins ací ens heu fet arribar, que tan grossa raonais la glòria. I torne a repetir, sóc alcoià, t'ensenyarà un blau no hi ha,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort, les mans estan

Déu, aquells 40 anys de glòria a mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu ha nascut a Barcelona i per tant és espanyol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. El tribunal

0: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.
1: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir al menyspreu el nom de la covardia, sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem, mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui però on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.

0: seus somnis.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Eus, 95.5.

Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio